0: Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix,
1: Trap Style.

bona malgrat. Bona malgrat.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Ja, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda, hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras. Una altra vegada, de fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37, 38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
5: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
1: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
7: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
8: Per acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
7: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
9: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplen la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casín.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
6: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
11: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que hagi a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
12: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: i encara més denúncies, en aquest cas el que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
14: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
1: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
4: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada, ho ha explicat Jordi Valls, quartinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
15: No. El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració de la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
4: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
1: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda, de forma inicial, a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
16: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresme fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
17: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
16: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
1: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
18: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el Servei de Vigilància i Seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
19: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
20: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
18: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
1: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
21: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
1: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. Hi han actuat, en total, 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matheus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada, d'aquesta darrera jornada, són el de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Ethan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Ethan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar a un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Ethan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Ethan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I arribarem a 8:15. Obrim Plana Cultural explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà. tant, rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, amb Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulisses Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona, i una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellver.
2: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir al juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
3: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
2: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
4: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
5: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
6: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
5: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
7: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui, però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Molt bon dia.
1: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
8: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos. que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos a grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se han dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
1: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen, i d'aquests perfils quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora.
8: ¿Qué procesos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco.
1: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, mora la nova, podria ser seleccionada?
8: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero, que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La qüestió és per a una grande o una pequeña, però això és ja altra història.
1: Molt bé, Ulises Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
8: Gràcies, hasta luego.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar, justament dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant, o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
9: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paner, que l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
4: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
9: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
3: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
9: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: Tres quarts de vuit, Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
10: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
11: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
10: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: Un apunt de successos, un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada parada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
12: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
1: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
13: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser importants la darrera campanya.
14: Hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no? de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
13: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
14: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro, que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
13: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamine Yavi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Amorós Sidibé i Dauda Koné tampoc tornaran al club l'any vinent.
1: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie el millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
15: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de...

0: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestar. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
1: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
2: Tindrem a Dan Pere, el Boi i el Comboi, presentant el seu últim disc, In Goig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Queralt Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
1: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
3: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
4: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
3: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pagatina, En Paranoia, Queralt Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també va fer la O Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les 4 colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulisses Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos como puede ser Cataluña, una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
3: Hola, molt bon dia. Hores d'ara l'autopista T7 i retencions de Montornès, de Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C17 i a Quart de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C58 i retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C31 i a retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, la Pota Nord, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud, a la 2, i a retencions de Pallejà a Cornellà, en sentit Barcelona, a la B23, i a Coda Molins de Rei, a Barcelona, a la C32, retencions de Gavà a Cornellà, en sentit nord, a la C31, i a retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord, i situació complicada a les rondes de Barcelona, en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent, n'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, a tocar d'Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. La resta del país de tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'una onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
5: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
5: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui, però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra la Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
9: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas les Terres de l'Ebre i Mora en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
1: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i ecologistes en acció al capdavant doncs, exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els hi diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
9: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Mora, tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre, amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic que allí intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
1: Doncs, Sant Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, que vagi bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nulitat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
10: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
7: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
10: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
6: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
10: Una Sáiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. En el marc del Fòrum de Diàleg Polític i Econòmic del Vallès Oriental, celebrat a Sabadell, Fernández ha assegurat que els fronts judicials del PSOE acabaran esquitxant a Salvador Illa.
11: Em sap greu de dir-ho amb aquesta contundència, però estan podrits. El senyor Salvador Illa va posar la mà al foc per Santos Cerdán, es va cremar. Va posar la mà al foc per Koldo i Ábalos, es va cremar. L'altre dia la va posar al foc per Zapatero, tot indica que es cremarà. I ha posat reiteradament la mà al foc per Pedro Sánchez. I jo estic convençut que es cremarà també.
1: És una notícia d'última hora. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar-ne les causes. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
0: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara de l'àmbit laboral, també us expliquem que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. I el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens en dona tots els detalls la Maite Polo.
12: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
13: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
12: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: Minuts per arribar a 9:15. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Clana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà, de nou, al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Els altres noms destacats de la darrera jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doplet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
14: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
1: Carlos Cortijo és el nou entrenador del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius per a la pròxima temporada. És una informació de Lleida Televisió, de l'Eva Cortijo.
15: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
16: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
15: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
16: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
15: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Després de fer oficials els relleus a les banquetes, el Club Natació Sabadell ha començat a reestructurar les dues plantilles dels equips de waterpolo. 5 jugadores de l'equip femení i 5 components del masculí tanquen la seva etapa a l'entitat. Ens amplia la informació l'Alejandro Paulino, de Televisió Sabadell Vallès.
17: Temps de canvis i de sacsejada profunda a Can Llong. Els nous projectes tècnics del Club Natació Sabadell ja caminen i ho fan amb una renovació de les plantilles que serà absoluta. El conjunt femení d'Enric Arnilla s'ha confirmat la marxa de 5 jugadores. Una de les més significatives és la de la portera Isabel Williams. Tampoc seguiran les internacionals Rivanska i Jano Poulou, ni les nacionals Dalmases i Moreno. Unes baixes que es compensaran amb l'arribada del bloc del Sant Andreu, Terré, Camus i Nona Pérez. I si al femení hi ha revolució, al masculí d'Albert Espanyol no es queden enrere. 5 baixes més. Destaquen les dels dos puntals ofensius dels últims 3 anys. Alberto Barroso, que marxa a Canàries, i el boia Òscar Asensio, que jugarà al Barcelona. La llista la completen l'esquerra de Panerai, el jove Tomàs Soler i el veterà Martín Famera, que es retira de la competició. Amb això es dona per fet que comença una nova era a les piscines del Club Natació Sabadell.
1: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Kali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
18: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
19: Tindrem a Dan Pere, el Boi i el Comboi, presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
18: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
1: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Magid Fahem. El seu escenari és Topa i va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les 4 colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
2: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
1: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una 70a de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellver.
3: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasòl i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
4: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
3: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
6: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
7: Per acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, doncs creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
6: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
1: Però no tothom està content, les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
8: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui, però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplen la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
2: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
1: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
9: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Sáiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
4: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas, donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
9: Una Sáiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resolt una agressió de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonard, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonard, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia.
1: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament el Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
10: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. De fet, la diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I per tant, a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte que vull deixar molt clar si és competència seva, perquè Ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que envaeix les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
1: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
10: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquest resultat, ans al contrari.
1: Xavier Lleonart, molt ràpidament acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
10: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que a més les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga perquè els que hi són els mínims que i fins i tot per sota dels mínims, i per tant l'estiu serà un empitjorament que si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
1: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
11: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de polsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que avisa del foc.
12: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'inici el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però bàsicament la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc.
11: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
12: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85 aproximadament. Disposem de el dispositiu són, amb aquest actualment són 8 torres de vigilància, que cada una s'ocupa per dues persones perquè van alterant, són 10.

0: Lamentem doncs aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
2: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de Futbol Sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava el descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
3: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
2: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
4: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia, amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
5: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
4: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
5: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
4: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
2: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo, al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
2: Que vagi bé.
0: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat

0: amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a, diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Queralt Lahoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
1: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
2: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
3: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
4: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual, a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família, s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
3: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
2: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora del matí, conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. No es descarta que hi pugui haver diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 de la nit per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit l'incendi i durant la inspecció a la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I una deflagració de gas aquesta matinada en un pis de l'avinguda Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat ha mobilitzat també quatre dotacions dels bombers. L'explosió ha fet cedir un envà, però no ha provocat danys greus a l'estructura de l'edifici. El SEM sí que ha hagut d'atendre a quatre persones amb danys. I pel que fa a la mobilitat, una variant a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril en sentit Girona. També un accident a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també deixa un altre carril tallat i finalment tallada encara l'L702 Artesa de Lleida per esfondraments. I l'impuls a la candidatura Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. Hi ha però també veus contràries com les de les entitats ecològiques que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Marc Segura, que és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, ha explicat que és lògic voler consumir l'energia el més a prop possible d'on es genera, com passa al sud de Catalunya. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
2: Bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyin.
1: Per la seva banda, l'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà també una transformació econòmica i industrial sense precedents. I José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals.
0: Notícies en xarxa.

tros de fusta, ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullàvem.

0: Anna Malgrat, 107.4. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'immigrants.

0: d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
1: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. De fet, la diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
0: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
2: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero,

0: la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant el jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per a aquest rescat i per contraban i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presumpta corrupció que afecten al PSOE precisament ha planat també sobre la sessió de govern de control, volíem dir, al govern que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
2: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Movem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el movem més del seu partit ajudi a això.
1: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I metges de Catalunya

0: D'avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
1: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
0: I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el proper dimarts.
2: Notícies en xarxa.

Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, ha volgut deixar clar a l'entrevista política d'aquest dimecres que la transició cap al nou model de recollida selectiva que inclou el sistema porta a porta no és una elecció voluntària de l'Ajuntament, sinó una mesura imposada per la normativa europea. Detingut a Malgrat un home per intentar pagar amb targetes de crèdit robades. L'Associació de Veïns de Can Palomeres recupera l'activitat i reinaugura el local per la revetlla de Sant Joan.

Jofre Sarret, portaveu de Malgrat ens mou, ha volgut deixar clar a l'entrevista política d'aquest dimecres que la transició cap al nou model de recollida selectiva que inclou el sistema porta a porta no és una elecció voluntària de l'Ajuntament, sinó una mesura imposada per la normativa.

0: Informativa Europea. Escoltem l'entrevista.
1: Dimecres d'entrevista política. En aquesta ocasió tenim a Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. És l'última entrevista d'aquesta temporada de Malgrat ens mou i hem de parlar de recollida selectiva. Des de Malgrat ens mou, com ho veuen?
2: Bé, aquesta és una mesura imposada per la normativa europea i, per tant, jo el que no entraré és a defensar una mesura que no hem pres la decisió com a tal en el nostre país, en el que ens obliga a reciclar un percentatge en el que Catalunya doncs no estàvem reciclant i en el seu defecte Malgrat de Mar tampoc. Per tant, el resum, una mesura que hem d'aplicar, que evidentment doncs tots i cadascun de nosaltres haurem de portar a terme de forma obligada i en la que doncs no hi estem d'acord amb la manera que se'ns aplica des d'Europa. A partir d'aquí, els models n'hi han diversos i segur que aquella mesura que escollim com a ajuntament haurà de ser revisada moltíssimes vegades perquè segur que tindrà molts elements a millorar, fos quina fos l'opció escollida. La de Malgrat doncs, és aquesta del recollida porta a porta model mix, perquè no tothom la tindrà igual. Crec que l'Ajuntament també ha d'explicar en breu doncs, quines són cada una de les fórmules i què toca a cada domicili. No ho faré jo en aquesta entrevista, no se m'està convidant com a govern, sinó com a grup polític, i per tant no és l'espai, però s'ha d'explicar. Els canvis de model s'han d'explicar, que no seran fàcils d'aplicar, evidentment, i que, com dic, no estem d'acord amb la imposició que s'ha fet amb una data determinada, perquè també fa que no puguem treballar de forma conjunta. Jo sóc veí de Malgrat de Mar, a mi em tocarà anar a tirar les escombraries. Aquest és un tema que a dia doncs, també costa actualment. Tampoc estic d'acord amb com ho haig de fer. Tinc els contenidors molt lluny de casa meva i, per tant, tampoc facilita aquesta recollida, com tampoc l'incivilisme que hi ha a nivell general.
1: Europa ens obliga a reciclar, però no determina, com diu, el model.
2: Com ja he dit, la imposició per part d'Europa no hi estem d'acord, no ens agrada. Malgrat ens mou, duiem un model al programa electoral, que era la recollida porta a porta, precisament. Això vol dir que és el millor model. Com deia abans, crec que és un model que s'haurà d'anar revisant en funció d'allò que ens anem trobant. El millor model no hi és en el sistema de recollida d'escombraries i, per tant, si em fa posicionar, no li puc dir que sigui el millor model. El que li dic és que ens han obligat a prendre unes mesures en les que no hi estem d'acord amb les temporalitats i els mecanismes, perquè Europa sancionarà aquells municipis que no estiguin arribant al percentatge de recollida i, per tant, la Junta, quan diu sancionar els municipis, vol dir sancionar la ciutadania. I com no som capaços d'augmentar aquest percentatge de reciclatge, doncs no ens queda un altre que canviar el model. Però el model s'haurà de revisar i haurem de treballar en aquesta línia, com en tantes altres coses. De fet, de ben segur que ara acabem el curs polític i engegarem un nou curs polític a partir de setembre, es diran moltes coses, s'explicaran moltes coses. De fet, ja comença la rumorologia, les falsetats ja en van arribant, com per exemple s'ha arribat a dir que nosaltres ens presentarem conjuntament amb el Partit Socialista. No és així, Malgrat ens mou, ens presentarem en solitari, com vam fer les últimes eleccions. Som un partit que no responem a cap partit superior, ens dediquem i es prenen les decisions des de clau municipal, des de Malgrat ens mou, i el nostre objectiu és Malgrat, Malgrat i més Malgrat. I tot allò que vingui de fora, com aquest cas, doncs haurem d'aplicar les mesures, perquè el que sí que no podem fer és mirar cap a una altra banda amb les decisions que ens venen imposades des d'Europa. Un altre exemple, el Plater, que és un document, el Pla Estratègic d'Energies Renovables, que Catalunya ha de caminar cap a augmentar les millores en energies renovables perquè hem de tenir un país més sostenible. Evidentment, si és el nostre objectiu, sempre ho havíem dit, però en el cas de Malgrat implica una pèrdua d'un espai amb un valor tan important com és el de les mines de Camporrobles. Doncs Malgrat s'ha de oposar i fer al·legacions, que és el que estem treballant ara, en aquest plàter, en aquest document, que, si no vigilem, doncs des de Catalunya i des d'Europa es pot encarregar un espai tan estratègic com és l'espai de les mines de Can Palomeres, que tots coneixem, que té un valor històric, però també un valor en xarxa Natura 2000, més la comunitat o la colònia de ratpenats que hi conviuen.
1: Tornant al sistema de recollida selectiva i per tancar ja, el que sí és evident és que hi ha falta de rebre doncs, la informació pertinent. Sí que hi ha hagut molts malgratecs i malgratengues que ja s'han pronunciat al respecte, també ho han fet associacions de veïns, i pràcticament totes les opinions que han transcendit són en contra d'aquest sistema.
2: Com deia abans, s'ha de comunicar i s'ha de treballar conjuntament amb tothom, i per tant aquest model que es va aprovar al plenari per la majoria del consistori, perquè no hi va haver oposició, requereix d'un acompanyament, d'una comunicació i d'una participació que haurem de fer tots i totes plegats, i per tant tot allò que es treballi amb la ciutadania ha de poder ser revisable, i aquest model haurà d'anar diguem, ha de ser un model viu que permeti treballar amb tothom, i ben fetes o que no acabin de funcionar, doncs s'hauran de treballar, i en aquí doncs sí que hem de donar una oportunitat a que comenci a treballar aquest nou model, perquè avui per avui no està implantat, i per tant tampoc podem posar la bena abans de tenir la ferida.
1: Ara sí, canviem de tema, però recupero una frase que ens deia, diu que Malgrat ens mou no es presentarà a les eleccions amb el PSC.
2: Evidentment que no, Malgrat ens mou es presenta en solitari. Com deia, som un grup independent que no està supeditat a partits polítics que tenen directrius doncs, des de dalt, des de Barcelona ni des de Madrid, sinó que les decisions es prenen única i exclusivament des de Malgrat de Mar. Ningú ens vindrà a dir què hem de dir, com ho hem de dir o amb qui hem de treballar o governar. Les decisions són única i exclusivament de Malgrat ens mou, evidentment sempre doncs, avalat per als seus militants o pels seus afiliats i per el suport a la ciutadania.
1: Però sí, podria pactar amb el PSC.
2: Sempre.
1: Hi ha alguna línia vermella?
2: Jo crec, home, hi ha algunes línies vermelles en extrema dreta o extrema esquerra, en el que sempre ho hem dit, que Malgrat ens mou doncs, no es podria entendre. Sempre el nostre posicionament ha estat que el nostre eix programàtic de Malgrat ens mou s'entengués amb els eixos programàtics d'altres partits, que sempre i quan hi hagués una entesa en aquest sentit, perquè al final recordem que els nostres veïns i veïnes ens voten perquè portem uns projectes, uns programes electorals que són la nostra bíblia a l'hora de governar i que ens diuen què és el que volen per Malgrat de Mar. I per tant, si amb això ens entenem i la ciutadania ens obliga a entendre'ns, aquest mandat, la ciutadania va obligar a que la majoria del consistori doncs, s'hagués d'entendre perquè va repartir el vot, i ara doncs, estem gaudint d'allò que la ciutadania va escollir el 2023. Per tant, a partir del 2027, doncs, veurem quina és l'elecció que han fet els magretencs i magretenques en aquesta línia, i voldrem doncs, treballar per poder assolir aquells objectius que ens hagin marcat.
1: Malgrat ens mou, reeditaria, per tant, per exemple, el govern actual?
2: Jo crec que és molt difícil parlar de què farem el 2027. És evident que el govern actual com a tal, Malgrat ens mou, no va prendre la decisió del govern actual. Malgrat ens mou va fer un acord de governabilitat i un acord d'investidura a l'alcaldia en aquell moment a Sonia Vinyoles, PSC, amb qui el té signat, però no té res signat amb l'altre grup, en aquest cas doncs, de Junts per Malgrat i de Junts de Puigdemont. Nosaltres no tenim cap acord amb aquests dos partits. Qui va signar aquest acord és l'alcaldia, que sí que va signar doncs, amb Carme Ponsa com a cap de llista de Junts per Malgrat i de Junts per Puigdemont.
1: Malgrat ens mou, en què treballeu ara?
2: Doncs estem treballant en l'elaboració de l'equip, tot i que nosaltres tenim doncs, un equip, quan dic l'equip, perdó, vull dir la llista, l'elaboració de la llista, amb un equip doncs, que és molt nombrós, amb un grup, amb una agrupació local que també doncs, és molt nombrosa a nivell d'afiliats, que treballem també ja doncs, el programa, que si recordaran ja ens vam presentar el 2019 amb Malgrat ens mou, amb uns eixos programàtics que assolien el 2030 i que molts d'ells doncs, encara són vigents, i que en alguna entrevista que després doncs, va desaparèixer d'aquesta emissora ja apuntàvem tres eixos programàtics interessants que per nosaltres són importants, que és l'habitatge, la sostenibilitat i la seguretat, i evidentment doncs n'hi hauran més, perquè no són només aquests tres els que treballarem, perquè malgrat doncs necessita fer front a projectes que impulsin malgrat a nivell de turisme, a nivell d'economia, a nivell de, com deia, de sostenibilitat, però també doncs treballar conjuntament l'orgull de municipi que Malgrat de Mar doncs té molt de potencial i ens l'hem de creure.
1: Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, per ser bé amb nosaltres.
2: Moltes gràcies i ens tornem a veure al setembre.
3: Més notícies. La policia local de Malgrat ha detingut un home acusat d'intentar utilitzar diverses targetes bancàries robades per pagar en un establiment de restauració del passeig marítim. Els fets van sortir a la llum després que un treballador del restaurant alertés als agents que un client havia intentat abonar una consumició d'uns 40 euros amb diferents targetes de crèdit sense aconseguir-ho. Segons les mateixes fonts, l'home va abandonar l'establiment sense pagar i va fugir del lloc. Gràcies a la descripció feta pel treballador, la policia local va poder localitzar el sospitós a la zona del centre comercial Sant Roc. Durant l'escorcó i els agents li van intervenir dues targetes bancàries que no estaven al seu nom, una d'una dona i una altra d'un home, així com dues targetes de prepagament i diversos comprovants d'intents de pagament en altres establiments. Posteriorment, la policia va comprovar que una de les targetes localitzades corresponia a una dona que havia denunciat el robatori fa poc. L'home va quedar detingut com a presumpte autor dels fets. L'Associació de Veïns de Can Palomeres torna a funcionar després d'anys d'inactivitat. La nova junta de l'entitat ha organitzat una festa per la revetlla de Sant Joan que servirà alhora per reinaugurar el local social i presentar aquest nou projecte als veïns del barri. L'associació havia deixat la seva activitat després d'algunes baixes de l'antiga junta i la mort també de la seva presidenta. Ara, un grup de veïns ha decidit reprendre l'associació amb l'objectiu de revitalitzar el barri. Els vocals de la junta, Rocío Almecija, Jordi Ruiz i Lu Madueño, expliquen a una Malgrat que afronten aquesta etapa amb moltes ganes de treballar i de convertir l'associació en un espai de trobada per als veïns. Escoltem l'entrevista. Bé, avui parlem d'una entitat que torna en actiu a Malgrat després d'un temps. Concretament es tracta de l'Associació de Veïns de Can Palomeres. Parlem amb Rocío Almecija, en Jordi Ruiz i Luz Madueño, tots tres vocals de l'associació. Benvinguts aquí a una Malgrat.
4: Moltes gràcies.
5: Hola, gràcies.
3: Bé, en primer lloc, fem una mica de background. Sabem que l'associació va estar aquí a Malgrat un temps funcionant, però que de la nit al dia va deixar de funcionar i ara us heu tornat a reactivar. Explica'ns una mica el procés.
5: Sí, bueno, vam deixar de funcionar una mica perquè la junta que hi havia, bueno, es van anar fent grans, no tenien gaires recursos i ajudes, i van anar morint, doncs, persones de la junta. Uh-huh. I bueno, després la presidenta va faltar i llavors la junta es va deixar. Ara hem tornat perquè ens agradaria de nou tornar a donar-li vida al nostre barri, que es poguessin fer activitats, que fos un barri unit, i bueno, hem creat una nova junta amb persones que ja havien estat a l'anterior i altres que ens hem incorporat noves.
3: Bueno, de fet, no sé si ho podem comentar, però en el teu cas també t'afecta personalment, no?
5: Sí, era la meva mare, la presidenta, i bueno, vam passar una època, doncs, al final tots érem una família, ho vam passar bastant malament, però bueno, hem sortit cap endavant i amb moltes ganes de tornar a fer barri.
3: Val, on esteu ubicats exactament, al local, on el teniu?
4: Estem ubicats al carrer Enric Borràs, d'acord, davant de la placeta, allà a Malgrat, i hi ha un cartell que posa Associació Can Palomeres, vull dir que és senzill trobar-ho, no hi ha cap problema en trobar-ho, vull dir que tothom que vingui ho vulgui venir, posant-ho al Maps, doncs segur que ho trobarà.
3: Vale. Heu portat a terme una renovació, tant d'equip organitzatiu, també del local, també l'heu posat una mica al dia, entenc. Dins d'això, quins són els reptes que teniu aquest any?
4: Bueno, doncs hi ha molts reptes, no? I això ens agrada, perquè, com t'he dit abans, doncs som una associació, com ha dit la meva companya Rocío, no? Que nova, amb cares noves, no? Amb ganes de treballar, que això és el més important. i amb ganes de fer barri, i hi ha molta feina per fer, evidentment. Hi ha moltes coses que organitzar, perquè el que teníem abans, doncs, hi ha un local en el qual, doncs, s'ha de renovar, s'ha de netejar, s'ha de fer obra, petita obra, parlo, no una obra gran, sinó petita obra, em refereixo a organitzacions, petites reparacions, neveres, etc., no? I organització, com he dit abans, posar les cadires i les taules d'una nau passaràs a l'altra, hi ha que pintar també el terra, hi ha que fer una miqueta de neteja també, no? I tot això, doncs, comporta feina, evidentment, que ho fem els integrants de l'associació, clar.
0: I us heu plantejat també algun objectiu de dir, doncs mira, voldríem arribar a formar part de l'associació, que s'apuntin X persones, o algun repte, algun objectiu fixat de cara a finals d'any?
5: Sí, és clar, o sigui, estem oberts a que tothom qui vulgui pugui participar, aportar idees, estar amb nosaltres al final, no? Uh-huh. Per poder, doncs, treure cap endavant, com deia el meu company, aquesta nova junta, aquests projectes que tenim per un futur, i bueno, és que comencem de zero, o sigui, uh-huh, al final és tot un repte.
0: Tot un repte i tota una feina. Exacte. Començar de zero, exacte, una associació amb tanta història, no és fàcil.
4: Molt, i sobretot el que volem és també ser part del barri, com ha dit molt bé Rocío abans, que la gent que tingui problemes, que la gent que tingui qualsevol tipus de dubte, de ganes de participar, ganes de treballar, ganes de posar-s'hi, ganes de sumar, no? Aquesta serà la paraula, sumar. Doncs que pugui venir a l'associació, que de ben segur que s'ho passarà bé, que som gent molt maca tots, no?
6: Sí, tant.
4: I de ben segur que s'ho passarà molt bé.
0: Va, la primera activitat que feu, així com d'estrena, no?, és la Revetlla de Sant Joan.
6: Sí.
0: Que aprofitareu per reinaugurar el local, no?
6: Sí.
0: I també, doncs, fareu unes diferents activitats. Ens ho podeu una mica explicar, a veure què fareu?
6: Sí, la primera activitat que farem serà per nens. Nosaltres creiem que el barri ha canviat, que hi ha ara molta canalla i que era importantíssim, doncs, fer coses pels nens. Llavors farem una mica de jocs d'inflables i coses d'aquestes, posarem música, tindrem també un petit pícnic perquè es pugui berenar, i farem tota una estona fins que arribi el moment que ja estarem els veïns per fer la revetlla. Llavors, després ja farem un sopar, que serà com un amic, com un sopar de germanor, que aquí diem un sopar de germanor, i després ja farem el que és la revetlla en si, el ball i tot això.
0: Sí, ho tinc aquí davant, el cartellet. Tindreu un castell inflable de Disney, correcte, també exposició de fotografies i un pica-pica.
6: Sí.
0: Molt bé. Dit això, també suposo que estareu ja pensant en el planning, no?, d'activitats que fareu a la resta d'any. Algunes idees que tingueu pel cap, alguna cosa que ens pugueu avançar?
5: Sí, bueno, la nostra idea és, com hem fet altres anys anteriorment, no? Poder fer tots els festius, és a dir, si podem fer la castanyada, els Reis, i com sempre hem fet, doncs, les nostres festes. Tot i que, com t'hem dit, comencem de zero, és una mica més complicat, almenys en aquest any, per l'any que ve sí que ho tenim pensat, però, bueno, tot a mica en mica.
0: Per la previsió de la revetlla, hi haurà també música, actuacions a destacar?
4: Correcte, sí, hi haurà música, com tu has dit. Aquesta revetlla, que crec que no ho hem dit i aprofito per dir, és en col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat. Vull dir que estem supervisats, estem recolzats, no surti la paraula, per l'Ajuntament de Malgrat, per tant és algo conjunt. I correcte, hi haurà música, que això ens ho cedirà l'Ajuntament. L'Ajuntament també ens cedirà, o millor dit, ens regalarà coca i cava, que aprofitem per donar les gràcies des d'aquí a l'Ajuntament de Malgrat de Mar per la seva tensada de mà. I hi haurà, bueno, doncs això, cadires, taules, i aprofitem per comentar, no sé si això ho puc fer des d'aquí, però tothom que es vulgui apuntar al sopar, ens agradaria que es registrés a un telèfon, que ara, si em permets, el puc donar.
0: És sí, cosa vostra, dades personals, vale. Si les voleu,
4: no sé,
0: compartir,
4: si
0: podeu.
4: Si
5: sí, deixem el telèfon, ja que, bueno, com hem dit, serà una tarda plena d'activitats, més que res per nens, però per la nit, al ser, doncs, un, diguéssim, un sopar entre veïns i tal, per tindre tot preparat, que no ens quedem a mitges, ens agradaria, doncs, això, que tot el món que vulgui vindre, no?, doncs que reservés quantes persones serien, per tindre una mica més organitzat.
0: Val, està enfocat a veïns, però si algú que no sigui del barri es vol apuntar, també ho pot fer.
5: Tothom és convidat i nosaltres ens alegrem molt.
4: De fet, el cartell, si no vaig errat, i confirma-m'ho si pots, està al telèfon on s'ha de registrar un per donar, doncs això, no?
0: Jo
4: la
0: no el veig aquí.
4: Reserva, no?
5: Doncs, potser... tenim dos cartells, el de l'Ajuntament i el nostre.
0: Sí.
5: Potser és que has de mirar.
0: Vosaltres mateixos, si voleu,
5: però,
0: dir
5: bueno, deixem el telèfon.
0: Si voleu dir l'antena al telèfon, el podeu dir.
4: El deixem, va, és el 673-09-6566. Repeteixo, 673-09-6566. Ens envia un WhatsApp en aquest telèfon per confirmar quanta gent sereu i així doncs, que hi hagi cabuda per tothom.
0: Val. Canviem ara de qüestió. Hem parlat amb diferents associacions veïnals i bé, ens comenten també, bueno, els diferents problemes que tenen o millores possibles al barri, i home, ja que esteu, no?, aquí amb nosaltres, doncs també estaria bé. Què ha de millorar Can Palomeres? Què creieu que des del barri s'hauria de treballar millor o aspectes que s'hagin d'arreglar?
4: Bueno, doncs hi ha moltes coses a fer, evidentment, no?, com tots els barris o com tots els pobles, no?, d'aquí de Catalunya, evidentment, es tracta d'això, de treballar doncs, per millorar. I una de les coses que s'ha de fer, sobretot crec que és el tema de les recollides, no?, d'escombraries, crec que és un punt una miqueta conflictiu, no?, per dir-ho d'alguna manera, en el poble. Des del nostre referèndum, de campanya, d'informació, i crec que s'hauria de fer una proposta al ciutadà, no?, al que viu aquí en el poble, una espècie de sol·licitud de dir, bueno, escolta, vols que fem aquest tipus de recollida? Un referèndum, no?, que es diria una votació, i escolta'm, si la gent surt una majoria, doncs per què no?
0: Sí, creieu que abans de decidir que l'Ajuntament decidís aplicar aquest model s'hauria d'haver fet una consulta ciutadana?
5: Jo penso que sí, perquè és un tema al final que ens afecta a tots. O sigui, tots vivim en el poble, no?, a tots ens agrada que ens preguntin, que comptin amb la nostra opinió, perquè al final si un no està a gust on viu, què hi fem?
0: Val, i el porta a porta, clar, el referèndum és una cosa, però el porta a porta us agrada? No us agrada? Us convenç?
6: No, a mi no em convenç, la veritat. Jo crec que ja es va provar, que malgrat, i que no va sortir bé. I no veig la manera de que surti bé ara, la veritat.
0: Val, i vosaltres dos tampoc, no ho veieu clar.
5: Bueno, clar, clar, no, però a veure, si es fes, hauria de ser, bueno, una feina important, no? Perquè, clar, no podem deixar les brosses a la nostra porta tot el dia. Hi ha animals... Bueno, jo hi trobo bastants problemes.
0: D'acord, i en el teu cas?
4: No, doncs això, simplement això, jo penso que s'hauria de fer una consulta ciutadana i que tothom doncs, pogués dir la seva i ja està, no hi ha més.
0: Val, doncs fins aquí l'entrevista. Rocío Almecija, Jordi Ruiz i Luz Madueño, vocals de l'Associació de Veïns de Can Palomeres, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
6: Esteu convidats.
0: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Pineda. L'escurçó pirinenc ha trobat a la zona de la Vall de la Tordera i una petita àrea de la Riera de Pineda un refugi excepcional que desafia la seva distribució geogràfica habitual. Segons ha explicat Santi Poc, membre de l'entitat ecologista Natmon, en una entrevista ha explicat aquest reptil que s'ha localitzat a només 50 metres sobre el nivell, la cota més baixa documentada de tota la península ibèrica per a una espècie que habitualment habita en zones de muntanya, preferentment a partir dels 1.400 metres d'altitud. I la renda familiar bruta disponible al Maresme, en dades del 2023, ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, amb un increment d'uns 1.500 euros per habitant, cosa que situa la mitjana de la comarca en prop dels 21.000 euros. Aquesta xifra, que representa un augment del 8,1% respecte a l'exercici anterior, col·loca el Maresme lleugerament per sobre de la mitjana catalana. En aquest context, Palafolls, per exemple, es posiciona en una franja intermèdia baixa amb una renda bruta per habitant que se situa en els 17.700 euros, lluny de les xifres més elevades del sud de la comarca, però per sobre dels municipis com Tordera, Calella o Pineda. Són 600 euros més que a l'any 2022. I en clau nacional destaquem que els treballadors catalans van cobrar 2.641 euros al mes de mitjana el primer trimestre de 2026, un 5,7% més respecte al mateix període de l'any passat, la qual cosa suposa un creixement més ràpid que el 4,9% interanual registrat en el conjunt de l'estat espanyol. Segons dades actualitzades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística, el cost salarial dels catalans entre gener i març d'aquest any ha sigut el més alt per un primer trimestre en la sèrie històrica.
3: nombre d'hores pagades per treballador, l'estadística marca 152 hores mensuals a Catalunya, el nivell més alt per a un primer trimestre des del 2011. I també destaquem que la factura elèctrica de la llar s'ha abaratit en 10 euros mensuals a l'estat espanyol els últims 5 anys per desplegament d'energies renovables d'entre 2021 i 2026, segons mostra un informe del grup d'experts independent Enver. La influència del gas en la fixació de preus de l'electricitat ha caigut el 9% de les hores del 2026 a l'estat espanyol en comparació al 52% de les hores que representava fa 5 anys. Aquesta reducció de la dependència del gas en la producció elèctrica estatal s'explica principalment pel creixement de la generació eòlica i solar, que va augmentar un 37% entre 2021 i 2025.

0: I moment d'escoltar la situació meteorològica amb el nostre company Luis Mibérez. Bon dia.
1: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el Mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: Bé, i continuem repassant l'agenda d'actes. Concretament destaquem que aquesta tarda Ona Malgrat organitza una taula rodona intergeneracional entre joves i persones grans per dialogar i compartir reflexions. Serà a 5:45 de la tarda al Centre Cultural. I també avancem que dissabte les sessions de ioga per la salut ofereixen una sessió, no?, dedicada a la menopausa. La classe començarà a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal i s'allargarà fins a 12:45 del migdia. I de cara a diumenge avancem que l'agrupació sardanista magratenca La Barretina organitza diumenge la Diada Universal de la Sardana de 8:15 a 10:15 del vespre al Parc de Can Campassol amb la Copla Principal de Banyoles.

Repassem els titulars del dia. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, ha volgut deixar clar l'entrevista política d'aquest dimecres que la transició cap al nou model de recollida selectiva que inclou el sistema porta a porta no és una elecció voluntària de l'Ajuntament, sinó una mesura imposada per la normativa europea. Detingut a Malgrat un home per intentar pagar amb targetes de crèdit robades. L'Associació de Veïns de Can Palomeres recupera l'activitat i reinaugura el local per la revetlla de Sant Joan.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dijous a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: Ara falta veure si a Zapatero se li imposen mesures cautelars. La Fiscalia i l'Acusació Popular demanen la retirada del passaport i compareixences quinzenals davant del jutge. És dimecres 17 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
3: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones, volíem dir, d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apel·la al president de la Generalitat.
4: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
3: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, com ara Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
3: La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, a literatura infantil i juvenil, són altres obres guardonades.
1: Els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més, Joan Barberà.
5: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Victòria, triomf 3-0 davant Algèria, amb gran protagonista per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
1: I molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revella de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts

0: Valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida, i de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus, això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogó, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se l'imputen, recordem, delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx valorades amb més d'1.300.000 euros. Carina Bell, bon dia.
3: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. L'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Pel que fa a les mesures cautelars, la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per l'expresident, el mateix que finalment ha acabat demanant l'acusació popular, coordinada pel PP. Això malgrat que Vox i Azte Oir, entre d'altres acusacions, havien demanat al PP que demanés presó provisional al·legant risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Doncs tenim notícia d'última hora justament en relació a això que ens explicaves, Carina, perquè s'acaba de conèixer que finalment el jutge ha rebutjat retirar el passaport a l'expresident Rodríguez Zapatero i no li imposa cap mesura cautelar. Carina, el mateix expresident, a més, un comunicat per escrit als mitjans de comunicació insistint en la seva innocència.
3: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: El president espanyol Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara en una sessió de control marcada per aquesta declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i al seu torn el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, tot advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
4: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
5: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
6: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
4: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
1: Doncs els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE també han planat sobre la sessió de control al govern de la Generalitat, en aquest cas al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Gasino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
8: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando, y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
9: És el millor president del govern que ha tingut Espanya. Volem més, diu el lema del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè mil lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
7: a
9: això.
7: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
2: Notícies en xarxa.
1: Catalunya diu adeu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que a la vegada també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material, que segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. Judit Vallès.
10: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
11: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
12: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
11: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès, on encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
13: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
14: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
13: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment en 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
1: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre, tot plegat per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateix el col·lectiu. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. De fet, mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga ha estat aquest matí del 4% al sindicat. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
16: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
15: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
17: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos a hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
15: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: És un quart de tres, almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu aquest matí contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg de la jornada, tant a la demarcació de Tarragona mateix com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
18: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el top manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
1: I encara en clau de seguretat, està tot a punt a l'Hospitalet de Llobregat pel Festival Sonar, que arrenca demà a la Fira Gran Via. Avui l'Ajuntament ha presentat el corresponent dispositiu de seguretat amb un centenar d'efectius que vetllaran per la integritat dels assistents. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
19: Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica es celebren íntegrament a la ciutat i això suposa que molta més gent passarà pel recinte firal de Gran Via. Per tant, els Mossos d'Esquadra han hagut de dissenyar un dispositiu de seguretat i de mobilitat encara més gran que el de les darreres edicions. Es tindran en compte dos tipus de delictes, el tràfic de drogues i els furts, en especial els dels mòbils. Sònia Rius és la intendenta en cap de la comissaria dels Mossos de l'Hospitalet.
20: Ampliem cobertura i horaris. Més de 100 efectius vetllaran per la seguretat dels assistents. Tindrem moltes persones de diferents nacionalitats i, òbviament, això requereix tenir un dispositiu especial. Recordem que l'any passat es van recuperar més de 130 telèfons mòbils. Per tant, jo el que sí que recomano, sobretot, és tenir molt de cura dels objectes personals, és a dir, prendre mesures com posar els mòbils a la part del davant, si els posem en una motxilla, doncs que la motxilla vagi per davant.
19: A l'edició anterior, el balanç del dispositiu policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, malgrat l'acord de pau. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups al Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
4: Sánchez ho ha dit en la sessió de control d'avui al Congrés.
21: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
4: Segons Sánchez, els resultats del paquet de mesures són positius, ja que s'ha contingut la inflació i s'ha consolidat el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
1: L'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta a la desacceleració del sector a Espanya en l'informe Euroconstruct d'estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández, bon dia.
0: Bon dia. El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
3: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció, i per tant, al final, pues, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, pues, generarà un problema i una incertesa.
0: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte estigui major amb la regulació de persones migrants. En conclusió, la previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc.
4: Ha estat en una publicació a xarxes socials després d'assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. A la publicació, Albiol també lamenta que amb l'actual codi penal el detingut demà tornarà a ser al carrer. Amb tot, defensa que a Badalona la Guàrdia Urbana continuarà sent ferma davant de qui es dediqui a delinquir.
1: Dos adolescents ferits greus a la Granada, l'Alt Penedès, en esfondrar-se a la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
4: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
1: És moment per a la cultura. La novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són altres de les obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
23: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
22: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per A Cop de Llum, de Rita Bullwinkle, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes Imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: A l'Alt Empordà, el cicle d'espectacles Butaques de Tardor arribarà amb el circ com a principal novetat. L'Escala programarà 5 espectacles entre l'octubre i el desembre. Té tots els detalls. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
5: El circ arribarà amb força aquesta tardor a l'Escala. L'Ajuntament s'ha adherit al segon pla d'impuls del circ de Catalunya i d'aquest acord entre Ajuntament, Generalitat i l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya n'ha sortit el cicle Butaques de Circ. L'Escala fa així un pas definitiu per obrir a tots els públics aquesta art escènica. Sergi Vallès és el codirector de Butaques de Circ.
6: Una sèrie d'espectacles variats que ens passen per espectacle de circ de carrer i de sala i que al mateix temps recull un ampli ventall de públics, és a dir, des de teatre familiar fins a teatre per tots els públics. És fàcil, quan parlem de circ, caure en el prejudici de la carpa i el que vèiem quan érem petits, i en canvi el circ és una altra cosa, actualment és una altra cosa.
5: El cartell del cicle Butaques de Circ hi figuren espectacles de carrer de gran format com el E i UFA, shows aeris com Pífia, i finalment espectacles de sala com l'UA i Triplet. La programació busca apropar el circ a nous públics i ampliar la diversitat escènica i cultural al municipi.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Leo Messi meravella el món una vegada més.
8: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses especials.
9: Un dia especial, porque la primera vez hacer 3 goles en un Mundial, así que contento. Sí, como dije recién, feliz más que nada por el resultado, por empezar de una manera positiva. Es un Mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del Mundial, que nunca es fácil jugarlo.
8: A la Lliga F, l'Espanyol i la jove jugadora Ainhoa Domènech han arribat a un acord per ampliar la vinculació amb el club blanquiblau fins al 2028. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxa del filial, però que a partir de la pròxima ja ho faci com a jugadora del primer equip de ple dret. I el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més.
24: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
8: En futbol, a la nit èpica al Palau Blaugrana amb la victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia als penals en el primer partit de la final de la Lliga. Els blaugranes van anivellar 2 vegades al resultat advers i en els penals es van endur el triomf al final del partit 5-5 i als penals 3-2, victòria del Barça. Javi Rodríguez és el tècnic blaugrana.
25: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que hoy los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los 2 primeros me acuerdo de Dida, claro, por no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
8: En bàsquet destaquem que Madison Connor, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Uni Girona per a la propera temporada. La jugadora nord-americana d'1,80 m i que juga en la posició d'escorta arriba procedent de l'Estepona. En handbol també és notícia que el Barça i el jugador francès Timothy Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte de lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. Tenia contracte amb el Barça fins al 2027, l'amplien 2 temporades més. Nguessan s'ha convertit en un dels jugadors més importants de la plantilla blaugrana, on va arribar l'estiu del 2016 procedent del Chambéry francès.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Vine al Palau.

Repassem els titulars del dia. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, ha volgut deixar clar l'entrevista política d'aquest dimecres que la transició cap al nou model de recollida selectiva que inclou el sistema porta a porta no és una elecció voluntària de l'Ajuntament, sinó una mesura imposada per la normativa europea. Detingut a Malgrat un home per intentar pagar amb targetes de crèdit robades. L'Associació de Veïns de Can Palomeres recupera l'activitat i reinaugura el local per la Revetlla de Sant Joan.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: El senyor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'Acusació Popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. És dimecres, 17 de juny de 2026, i tenim més titulars. El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Sònia Kerr.
3: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Lleonart, apela al president de la Generalitat.
4: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: Almenys 10 detinguts a Salou en un operatiu contra el top manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona.
3: Els Mossos i la Guàrdia Civil han fet escorcolls al llarg del matí a la demarcació de Tarragona i també en una nau de Badalona.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
3: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades.
1: Els esports, Leo Messi meravella el món una vegada més. Joan Barberà.
5: L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria, amb gran protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
1: I estem també molt pendents de la calor, que ha d'anar a més els propers dies. Des de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per una onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i, per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots que, de fet, s'estan inflant a hores d'ara i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb 4 gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: José Luis Rodríguez Zapatero reitera la seva innocència i nega davant del jutge de l'Audiència Nacional cap mediació en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra a canvi de comissions. Es tracta del primer expresident espanyol en democràcia que compareix davant de la justícia en qualitat d'investigat. Se li imputen els delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria. I també delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades en més d'1.300.000 euros. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La declaració a porta tancada davant del jutge José Luis Calama ha començat passats 12 minuts de les 9 del matí. Durant més de 3 hores, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra, que va costar a les arques de l'Estat 53 milions d'euros, i negar també el cobrament de cap comissió. Rodríguez Zapatero també ha dit que mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i que no va conèixer Julio Martínez Sola, dirigent de la companyia, fins al 2024. entre l'única persona que assegura que coneix. També ha defensat les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Ara bé, no ha volgut dir res sobre les joies milionàries trobades a la seva caixa forta i assegura que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies, al·legant que no ha tingut temps per preparar bé la seva defensa. Malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'acusació popular coordinada pel PP havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga, finalment el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident. Al·lega que es tracta d'una persona de pública notorietat, cosa que dificulta que no se'l pugui localitzar. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
1: Carina, el mateix expresident, ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència.
7: Sí, el comunicat està dividit en 4 punts. Comença assegurant que ha estat 29 dies en silenci preparant aquesta declaració i que ho ha fet per respecte a la justícia. També lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i assegura que ho defensarà amb plena confiança. El comunicat també explica que ha presentat al tribunal una autorització universal voluntària que li permeti al jutge constatar la inexistència de societats offshore, com les que es diu que té a Dubai i on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. I insisteix a defensar que no té absolutament res, diu, fora d'Espanya. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu en les coses que es diuen d'ell, i els hi demana confiança, assegurant que no els decebrà, ja que confia en que la veritat s'obrirà pas.
1: Doncs aquest cas ha planat avui en la sessió de control al Congrés. El president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han protagonitzat una altra cara a cara per la declaració de l'expresident Zapatero. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia, mentre que el president ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i de Vox comportaria retrocessos socials.
3: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de fart moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
3: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya diu adeu a l'amiant i ho fa amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat. La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 683.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei, a més, integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material. Judit Vallès.
9: El text del projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant ha quedat aprovat per unanimitat.
10: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de 2 dècades de pressió dels col·lectius afectats per a l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
11: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
10: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments, com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
1: Un pas en ferm que s'ha rebut amb satisfacció a municipis com Castellar del Vallès. Allà encara hi ha moltes cobertes de fibrociment, la majoria d'elles en edificis privats. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
12: La nova llei d'erradicació del fibrociment a Catalunya pot ser una bona eina per obligar els propietaris a retirar les cobertes dels seus edificis. Així ho creu el regidor de Medi Ambient de Castellar, Aleix Canalís.
13: Serà una eina positiva a l'hora d'avançar en l'erradicació del fibrociment, sobretot en el cas de Castellar, els edificis de caràcter privat. Afortunadament, a Castellar, en edificis públics, el fibrociment és pràcticament inexistent, no ens consten cobertes ja que siguin de titularitat municipal, i el que ens permetrà serà tenir una eina, doncs, per acompanyar i fer que els privats vagin avançant en l'erradicació del fibrociment en les cobertes i en determinats espais de caràcter privat.
12: Segons l'Agència Catalana de Residus, Castellà compta actualment amb 279 cobertes de fibrociment amb un pes total de 2.574 tones.
1: Metges de Catalunya ha convocat avui concentracions a les quatre capitals de província. Ha estat en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran aquest conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern i mantindran la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir aquest diàleg. El seguiment, per cert, de la vaga ha estat avui del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
15: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya, com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció i em sembla que és una cosa molt seriosa que no hauria d'haver succeït. Això no és tolerable.
14: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Lleonart.
16: Aquesta campanya no la podran aturar els despatxos. Hauran de seure amb qui la convoca. Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
14: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
1: Un altre conflicte obert és el que enfronta els mestres i docents amb el govern. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat per obrir un nou canal de comunicació.
3: Una eina, ha dit, que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
17: Volem continuar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu, i per tant obrir un nou canal que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder a més canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessitem també confiança.
3: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
1: No deixem la política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya cita a declarar com a investigats l'exconseller Joan Ignasi Elena, d'Esquerra Republicana, i l'exlíder d'Iniciativa Verds Joan Herrera pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla.
3: La investigació per prevaricació es va iniciar als jutjats del Vendrell, se centra en contractes menors entre 2017 i 2019, quan era alcalde Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar, i que està investigat al Tribunal Suprem. Aquest jutjat sosté que Elena i Herrera, administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, haurien participat presumptament en contractes públics adjudicats de manera irregular des de l'Ajuntament d'Altafulla.
1: Gairebé 3:15, almenys 10 detinguts avui a Salou ha estat en un operatiu contra el Top Manta a diverses poblacions del Camp de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han fet diversos escorcolls al llarg del matí, tant a la demarcació de Tarragona com en d'altres localitats, és el cas de Badalona. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
18: El Camp de Tarragona s'ha vist sacsejat aquest dimecres des de primera hora del matí per un ampli desplegament policial en una acció relacionada amb el Top Manta que ha provocat la detenció d'una desena de persones a Salou. Ha estat un macrooperatiu coordinat entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra una banda organitzada que presumptament es dedicava a introduir, guardar i comercialitzar gènere falsificat a gran escala que després es dedicava a la venda ambulant il·legal. L'operació encara continua oberta i sota secret i no es poden descartar més detencions. Tot i que l'epicentre de l'operatiu ha estat el municipi de Salou, també s'han practicat diversos escorcolls a municipis com Cambrils i Reus. En el cas de Cambrils, s'ha dut a terme una entrada i registre en un pis de l'Avinguda Diputació. Així mateix, els cossos policials han protagonitzat diversos escorcolls en altres punts del territori català com Badalona.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: A les portes d'una nova onada de calor, avui hem sabut que Treball ha detectat 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida el 2025. Aquestes s'han traduït en sancions per un import de prop de 170.000 euros.
3: Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava el temporer que va morir l'agost passat al Carràs, al Segrià, en plena onada de calor.
1: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres a Lleida el nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el sector laboral i anticipar així els riscos derivats del canvi climàtic. Aquest incorpora una sèrie de directrius adaptades a cada sector per tal d'aplicar la normativa de forma eficient. Entre els casos més destacats, la directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, Núria Gilgado, ha detallat com s'aplicarà al sector agrícola.
20: Que en determinades situacions en el que hi hagi risc de cops de calor, doncs s'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, garantir que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
19: Al global del 2025, Treball va detectar fins a 124 infraccions per risc de temperatures altes al conjunt del país.
1: La candidatura de Móra la Nova per acollir una gigafactoria dins d'intel·ligència artificial continua sumant adeptes. La Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus assegura que acostar aquesta mena d'indústries allà on es fabrica l'energia és positiu.
3: I per tant defensa la implantació de projectes com el de la gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador Marc Segura en declaracions a la xarxa.
21: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
3: Per Segura, al sud de Catalunya, i en concret Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, és un terreny propici per ser seu d'un projecte com aquest.
1: Anem ara fins al Segrià. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat invertir gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, part i postpart, en un mateix espai. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
19: Les obres d'adequació dels espais de l'àrea obstètrica han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta del centre. El nou dispositiu disposa d'11 sales d'atenció al naixement preparades perquè les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, evitant trasllats innecessaris i afavorint la continuïtat assistencial. Totes aquestes habitacions tenen un bany individual i una de les sales disposa de banyera. L'àrea compta amb un quiròfan obstètric i amb una nova sala específica per l'atenció de parts d'alta complexitat, com ara parts de natges, bessons, prematurs o parts instrumentats complexos. Els nous espais també inclouen zones específiques per als professionals i espais de descans que contribueixen a millorar les condicions de treball dels equips assistencials. Entre les novetats incorporades també destaca una habitació independent de l'àrea obstètrica destinada a l'atenció de famílies que afronten la pèrdua d'un nadó durant la gestació o el part.
1: A la Garrotxa, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu a la Generalitat per falta de garanties en el projecte de la variant, en aspectes com, per exemple, el soroll, hídrics o bé de reparcel·lació agrària. Admeten que ara ja no és una qüestió de si es fa o no l'obra, sinó de si es fa, que s'ha de fer bé. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Després d'analitzar les respostes de les 42 al·legacions presentades, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas conclou que algunes d'aquestes no responen i continuen veient falta de garanties a la viabilitat del projecte de la variant. Magda Roca és l'alcaldessa.
23: S'analitzarà, es definirà, es concretarà durant l'obra. No ens donen les garanties que necessitem com a municipi.
22: En base al que els han dit experts que han estudiat el cas amb detall, a l'alcaldessa Magda Roca no la convencen les paraules de la consellera Paneque, ni tampoc el canvi de rumb que van conèixer fa pocs dies a la direcció del projecte. Ja no és David Prat, sinó Ramon Ramírez Llorente. Respecte a això segon, des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas mostren encara més desconfiança, ja que asseguren que no el van veure prou ficat amb l'obra. Per tots aquests motius, l'Ajuntament ha presentat un requeriment previ al contenciós administratiu, amb l'objectiu de demanar informes addicionals per assegurar que tot es farà bé. Abans d'un mes, la Generalitat els hauria d'haver respost.
1: I és moment per a la cultura. La novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una a Guinea Equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau, als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
5: Mirant el cel estrellat una nit, amb aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
4: Pel que fa a la resta de categories, el Premi Altres Literatures és per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de Literatura Infantil i Juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per al Gegant de Ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives, és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
1: El Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'aquest estiu. Avui s'ha presentat el cartell que inclou les actuacions en aquesta localitat del Tarragonès de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero, on a la torre Josep Sánchez.
6: La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes del festival. Són 4 concerts que tindran lloc entre el 17 de juliol i el 21 d'agost i que es faran en l'escenari que s'habilita cada any al Roquer de Torredembarra, a tocar del port i amb el mar Mediterrani de fons. El cicle l'organitza l'Ajuntament de la Torre amb la col·laboració del mateix port. El regidor de Cultura, Daniel Pujol, destaca que el festival Roca Foradada és una cita molt consolidada en la programació d'estiu al municipi i remarca la qualitat dels artistes d'aquesta edició.
7: Any rere any s'ha consolidat com una cita destacada de l'estiu de la nostra vila, tant per la qualitat de les propostes com pel marc incomparable on es desenvolupa. Aquest any us presentem un cartell format per 4 concerts d'una qualitat musical excepcional.
6: Les entrades, a un preu general de 10 euros i a un reduït de 7, s'han posat a la venda avui mateix.
1: I el Festival Grec de Barcelona celebrarà els 50 anys amb una gran festa en 3 actes que combinarà passat, present i futur. Mario Gas, un dels protagonistes del Grec del 76, serà l'encarregat del pròleg de la celebració.
3: La festa al Teatre Grec serà el 8 de juliol. Aquell dia s'hi projectarà una pel·lícula documental formada per 4 curts encarregats a Sílvia Munt, Núria Jiménez Lorang, Jaume Clart Muixart i Marc Salicru. Abans, però, l'actor Mario Gas farà un pròleg on traslladarà la seva experiència personal. I el tercer acte de la festa serà als Jardins del Teatre Grec, ball amb Los Informals DJ.
1: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia. Joan, Leo Messi meravella el món una vegada més.
24: Bon dia, Marta. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols en l'estrena de l'Argentina al Mundial de Futbol. Triomf per 3-0 davant Algèria amb protagonisme per a Messi, que la setmana que ve farà 39 anys i segueix fent coses especials.
25: Un dia especial perquè la primera vegada ser 3 gols en un Mundial, así que contento. Sí, com he dit recién, feliz más que nada por resultado, por empezar de una manera positiva. Es un mundial que está muy, muy parejo todo. El primer tiempo nos costó, no pudimos tener la posesión clara y manejar el partido como nos gusta a nosotros, y bueno, fue difícil. Por suerte encontramos el gol. El segundo tiempo llegaron los otros y fue de otra manera, pero bueno, sacamos el primer partido del mundial, que nunca es fácil jugarlo.
24: A tot això, el Real Madrid ha fet un comunicat fa pocs minuts on explica que ha demanat a la UEFA que prengui mesures disciplinàries contra el Barça pel cas Negreira. al conjunt blanc. L'entitat que presideix Florentino Pérez ha presentat a la UEFA una carta adreçada als seus òrgans disciplinaris. En aquesta carta, el club blanc ha informat a la UEFA de l'existència d'elements de proves rellevants que reforcen de manera concloent les indicacions ja conegudes des del principi sobre l'existència de pagaments a llarg termini opacs i sense cap justificació verificable realitzats pel Futbol Club Barcelona, a qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Real Federació Espanyola de Futbol, José María Enríquez Negreira. Això és el que ha especificat en el comunicat al Real Madrid, que demana mesures disciplinàries contra el Barça. També hem de destacar a la Lliga F, el Badalona avui m'han anunciat la renovació de la portera María Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
2: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo. He aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas son muy buenas personas. Al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
24: En futbol, sala nit èpica al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Pozo de Múrcia. Els penals, escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
8: Encima tengo la grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho: mister, no te preocupes, que yo los penaltis lo ganamos. Y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro, pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
24: 1-0 està dominant el Barça en aquesta final, en una sèrie al millor de 5.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. Zapatero ha defensat la seva innocència davant del jutge i ha negat haver actuat de mediador a canvi de comissions. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores davant de l'Audiència Nacional pel cas de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha estat motiu d'atenció avui entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
2: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
3: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
1: I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita de diferents associacions afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. I Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta i mantindrà la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el sindicat. I el Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'estiu. Avui dimecres s'ha presentat el cartell que inclou actuacions de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero i Son de l'Havana. La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes d'aquest festival. 4 concerts, com us deien, que tindran lloc entre el 17 de juliol i el proper 21 d'agost. I acabem amb els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols a l'estrena de l'Argentina a la Copa del Món. Triomf per 3-0 davant d'Algèria amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys segueix fent coses molt especials.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 17 de juny de 2021.

0: 26. A Premià de Mar apareix per tercera vegada un aerobús a la línia 804 de Moventis i la plataforma Millorem-bus treu foc pels queixals. Martí Capçada.
1: Segons diu l'entitat, l'aerobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8 del matí i a un quart de 10, i per culpa d'aquesta estructura, per equipatges, els passatgers van haver de viatjar amuntejats, dempeus i encastat contra els ferros.
0: Nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Sergi Ferrer.
2: Es tracta d'una ruta de realitat augmentada accessible des del telèfon mòbil que permet viatjar a diferents èpoques del passat i descobrir l'evolució d'alguns dels espais més emblemàtics del municipi.
0: Sant Vicenç de Montalt reforça la neteja viària amb un nou contracte de més de 325.000 euros. Martí.
1: El contracte incorpora nova maquinària com una màquina làser per eliminar grafitis i una hidronetejadora, a més d'un servei d'emergències les 24 hores.
0: L'Ajuntament de Palafolls fa una crida a la neteja de solars per prevenir incendis abans de la revetlla de Sant Joan. Jordi Prats de Valls.
3: La mesura busca reduir el risc d'incendi i la proliferació de plagues amb l'arribada de la calor, obligant a retirar herba seca i residus inflamables, així com a podar les branques baixes dels arbres.
0: I la regidoria de Català de Canet fa les primeres passes. Dani Grau.
4: L'objectiu és que sigui una regidoria activa per defensar, promoure i garantir l'ús social del català com a eina de cohesió i identitat.

0: Ho dèiem en titulars, a Premià de Mar apareix per tercera vegada un aerobús a la línia 804 de Moventis i la plataforma Millorem Bus atreu foc pels queixals. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la plataforma Millorem Bus treu foc pels queixals després que ahir dimarts aparegués un altre cop fent el servei de bus de la línia 804, que uneix Premià de Mar amb Barcelona. Un aerobús, és a dir, un model d'autobús preparat per funcionar en aeroports, que incorpora una estructura metàl·lica per equipatges i que, per tant, resta molt d'espai als viatgers d'una línia convencional. Concretament, segons diu l'entitat, l'aerobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8 del matí i a un quart de 10, i per culpa d'aquesta estructura per equipatges els passatgers van haver de viatjar amuntegats dempeus i encastats contra els ferros. La plataforma denuncia públicament els fets i ja s'ha dirigit per instància al Departament de Territori, no només per les incomoditats que suposa pels usuaris, sinó també pel fet que això hagi passat per tercera vegada, després d'haver-ho denunciat i notificat a la Generalitat en les ocasions anteriors i fins i tot després que la Generalitat hagués requerit a la concessionària Moventis. Concretament, el Departament de Territori va respondre a Millorem Bus que Moventis havia fet servir aquests vehicles després a causa de dues incidències de rodes punxades en els vehicles convencionals. I segons afirmen, Moventis va preferir utilitzar l'aerobús abans que deixar la línia sense servei. Després de l'episodi d'ahir, Millorem Bus fa notar a la Generalitat que s'estan incomplint els compromisos operatius perquè aquest model de vehicle ni està autoritzat ni és apte per transitar per aquestes línies i l'insta a actuar amb sancions exemplars i a prohibir estrictament a Moventis fer-ne ús. També anuncia que si no s'emprenen aquestes accions reparadores portarà el cas al síndic de greuges.
0: Gràcies, Martí. Detingut a Malgrat un home per intentar pagar amb targetes de crèdit robades. Un a Malgrat.
2: La policia local de Malgrat ha detingut un home acusat d'intentar utilitzar diverses targetes bancàries robades per pagar en un establiment de restauració del passeig marítim. Els fets van sortir a la llum després que un treballador del restaurant alertés als agents que un client havia intentat abonar una consumició d'uns 40 euros amb diferents targetes de crèdit sense aconseguir-ho. Segons les mateixes fonts, l'home va abandonar l'establiment sense pagar i va fugir del lloc. Gràcies a la descripció feta pel treballador, la policia local va poder localitzar el sospitós a la zona del centre comercial Sant Roc. Durant l'escorcoll, els agents li van intervenir dues targetes bancàries que no estaven al seu nom, una d'una dona i una altra d'un home, així com dues targetes de prepagament i diversos comprovants d'intents de pagament en altres establiments. Posteriorment, la policia va comprovar que una de les targetes localitzades corresponia a una dona que havia denunciat el robatori fa poc. L'home va quedar detingut com a presumpte autor dels fets.
0: I s'amplia la xarxa de videovigilància a Tordera, Mar Tres Serres.
3: Així és, l'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi. La xarxa de videovigilància s'amplia amb una desena de dispositius, com bé deies, que reforçaran la seguretat en diverses ubicacions. Unes eines molt útils que permeten una major prevenció i control. En aquest punt ens en dona més detalls la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
4: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja de, fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibra Color, també hi ha una zona també doncs, que dona molts problemes al veïnatge i també posarem allà una càmera, i després la zona de Can Cas, bueno, és que no vull dir noms allà, Avinguda Països Catalans, sí. Al final de tot, doncs també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
3: Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles en el municipi.
0: Seguim avançant, nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Sergi Ferrer, bona tarda.
5: Bona tarda. La proposta combina tecnologia i divulgació històrica mitjançant 6 experiències immersives distribuïdes en diversos punts de la ciutat. A través d'aquest recorregut, els usuaris poden conèixer com eren indrets tan representatius com el jaciment romà del Mujal, el far de Calella, les Torretes, el front marítim vinculat a la tradició de la pesca, la fàbrica Llobet o l'entorn de l'actual plaça de l'Ajuntament en època medieval. El funcionament és senzill, mitjançant codis QR instal·lats als diferents espais o bé accedint-hi des del portal web de Turisme de Calella, els participants poden activar recreacions digitals que mostren l'aspecte que tenien aquests indrets en diferents moments de la seva història. Les experiències inclouen continguts interactius que permeten ampliar la informació sobre cada localització, tant en format escrit com a través d'audioguies. La iniciativa vol posar en valor un patrimoni que sovint queda en un segon pla davant l'atractiu turístic de les platges i del litoral. Amb aquesta proposta, la ciutat ofereix una nova manera de conèixer la seva història i els elements que han marcat la seva evolució al llarg dels segles. La ruta està disponible en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i polonès, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés als milers de visitants internacionals que rep la destinació cada any. El projecte s'ha desenvolupat gràcies al finançament dels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació i s'emmarquen les actuacions impulsades per potenciar un model turístic més sostenible, innovador i vinculat al patrimoni cultural de la ciutat.
0: Gràcies, i els informem també que està oberta la convocatòria per la concessió d'ajuts econòmics pels infants que participin a casals d'estiu o colònies a Tordera, Mar Tres Serres.
3: Així és, des de l'Ajuntament de Tordera ja s'ha informat que es troba obert el termini per demanar aquest ajut econòmic pels nens i nenes que vulguin participar als casals d'estiu o les colònies. La d'ajuda s'adreça a menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys empadronats i residents a Tordera que estiguin inscrits i realitzin un casal d'estiu o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir els infants perquè puguin optar a totes les oportunitats.
6: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis i després també a la vida quan tu siguis més gran i poder tenir accés a feina i a treballar, i per tant no has de portar aquesta motxilla, no? Perquè neixes, depenent quin nucli familiar, no tenir accés a aquests serveis. I per tant és molt, molt important que els nens i nenes puguin tenir accessos a tant a educació com a esports, a lleure, a zona, per tenir més oportunitats.
3: Per poder percebre aquesta ajuda, la família no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social d'aquest Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, tothom qui ho vulgui podrà fer-ho a través de la web de l'Ajuntament.
0: Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt reforça la neteja viària amb un nou contracte de més de 325.000 euros. Martí Capçada.
1: Així és, el nou contracte permetrà modernitzar i reforçar el servei amb nous recursos humans i tècnics per millorar la neteja dels carrers i espais públics. Entre les principals novetats destaca la incorporació d'una màquina làser per eliminar grafitis i òxids, una hidronetejadora d'alta pressió i un servei d'emergències disponible les 24 hores. També es desplegaran dos equips de neteja diferenciats per donar cobertura a la part alta i la part baixa del municipi, amb una tercera escombradora de suport per garantir la continuïtat del servei. El contracte inclou l'escombrat mecànic i manual, la neteja amb aigua a pressió, la recollida de fulles i excrements, la neteja del mercat setmanal i els serveis especials durant festes i actes públics.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls fa una crida a la neteja de solars per prevenir incendis abans de Sant Joan. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època d'alt risc d'incendis forestals, l'Ajuntament de Palafolls ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per reduir el risc de foc i evitar la proliferació de plagues. A través d'un banc d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i conservació d'aquests espais és responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica Aleix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
8: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes doncs, la temperatura ha augmentat, doncs, com tothom pot haver apreciat, doncs, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, doncs que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans i habitats, no?
7: Entre les actuacions que cal dur a terme hi ha la retirada de residus que puguin afavorir l'incendi, l'inici d'un incendi, la neteja de l'herba seca i de qualsevol material inflamable acumulat, així com el manteniment adequat de la vegetació. En aquest sentit, els arbres han de complir les distàncies establertes per la normativa vigent, evitant que les capçades es toquin entre elles, mantenint les branques baixes podades i garantint una separació mínima entre exemplars. També s'ha de controlar el creixement dels arbustos perquè no dificultin la seguretat de l'espai. L'Ajuntament ha fixat el 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, com a data límit perquè aquestes tasques estiguin completades. Un cop passat aquest termini, el consistori no descarta la imposició de multes als propietaris que no tinguin els solars en condicions. Tot i això, es recorda que el manteniment dels terrenys s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir un ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració de la ciutadania és essencial per minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i contribuir a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals.
0: Canviem de tema. Calella donarà la benvinguda a l'estiu amb un espectacle de drons sobre el mar. Sergi.
5: Sí, Calella estrenarà una festa popular per celebrar l'entrada a l'estiu i que farà mirar cap al mar. La cita serà el dissabte 27 de juny a l'entorn de la Riera Capaç per amb una programació d'activitats adreçades al públic familiar i una proposta inèdita, un show de llums visible des de la platja. La tinent d'Alcaldia de Promoció Econòmica i Turisme, Cindy Rando, ha explicat que aquest esdeveniment serà el principal reclam de la jornada i que tindrà temàtica estiuenca i marítima.
9: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: La millor perspectiva de l'espectacle es tindrà des del pont de fusta a l'alçada de la Riera Capaç, però les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants. De fet, formen part de les accions de dinamització turística i comercial que impulsa l'Ajuntament de Calella, aquest cop per reforçar l'atractiu de la destinació coincidint amb l'entrada de ple a la temporada alta. Segons ha explicat Rando, experiències similars organitzades en altres municipis han tingut una bona resposta de públic i han contribuït a treure visitants de fora.
9: Allà on hi ha aquest tipus d'activitat, el retorn és molt positiu. Ens han explicat doncs, altres municipis que reben visitants expressament per aquell dia per veure l'espectacle de drons. Per tant, esperem que aquí passi el mateix i una vegada doncs, hagi passat podrem analitzar quin ha estat el retorn, tant qualitatiu com quantitatiu.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
0: I els maduixots celebren revetlla de Sant Joan a Palafolls. Jordi.
7: Sí, la colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan el pròxim 23 de juny a la plaça de Popi en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, que el cap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que a Palafolls, el municipi que acull la seu dels castellers de l'Alt Maresme, no n'hi havia cap.
10: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre desè aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs, molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar no, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts, i aquest any doncs, esperem repetir també el mateix èxit, no? Tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
7: A partir de 8:45 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb un menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana, acompanyat de pa, patates, alcaliu o també mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i es venen ara ja només al Cafè de Palafolls. La festa continuarà a partir de 11:00 del vespre amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, a 1:00 de la matinada, serà el torn de DJ Hassen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per tots els públics. L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls.
0: Gràcies, Jordi. I els joves de Premià definiran el nou Pla Local de Joventut 2027-2030 amb una enquesta participativa. Sergi.
5: La regidora de Joventut, Magda Franquesa, ha explicat i justificat els treballs que es fan actualment de diagnosi previs a la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030, que s'hauria d'haver aprovat abans de final d'any. Actualment es treballa a diferents nivells d'estudi a partir de dades estadístiques, reunions amb agents o entrevistes amb joves, i aquesta setmana s'ha llançat una enquesta virtual dirigida al col·lectiu d'entre 12 i 29 anys. Franquesa afirma que en aquesta fase del procés és fonamental escoltar els joves i assenyala quin és l'últim objectiu d'un pla local de joventut.
11: Ara mateix, el més important és escoltar els joves. Per això hem posat en marxa una enquesta adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 30 anys, que des d'aquí animo a que participin, perquè les seves opinions i les seves experiències seran fonamentals per definir les properes actuacions dels propers anys. La diagnosi finalitzarà el juliol. A partir de setembre començarem la redacció del nou pla, que continuarà comptant amb la participació de joves, professionals i representants polítics. El nostre objectiu és claríssim: construir entre tots i totes un Premi de Mar que continuï generant oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al nostre municipi.
5: L'elaboració d'aquest full de ruta es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis. S'espera acabar la fase de diagnosi durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest i aprovat, com dèiem, abans d'acabar l'any.
0: I l'Associació de Dones Sàlvia de Canet celebra 25 anys. Dani Grau, bona tarda.
12: Bona tarda. L'Associació de Dones Sàlvia va néixer ara fa 25 anys i impulsada per un grup de dones que van detectar la necessitat de tenir una entitat feminista a la nostra pila. Núria Panyarroja va ser la primera presidenta de l'entitat. Actualment, Sàlvia té unes 300 sòcies aproximadament, i des de l'entitat doncs ofereixen cursos i tallers durant l'any, donen terme també en xerrades diverses i tenen servei de psicologia i advocada, entre d'altres. La celebració d'avui vol ser un punt de trobada entre totes les sòcies. A més, han de programar cites a cada data demarcada en el calendari per reivindicar qualsevol iniciativa per enfortir el moviment feminista. La cita és avui, a partir de les 5 de la tarda, a l'Embalat de Vilaflora.
0: I seguim amb tu, Dani, perquè la regidoria de Català de Canet ja ha començat a fer les primeres passes.
12: Sí, l'objectiu és que sigui una regidoria activa per defensar, promoure i garantir l'ús social del català com a eina de cohesió i identitat. El regidor Emili Sánchez és el responsable i va recordar que aquesta regidoria neix arran d'una moció presentada en el ple municipal. Aquesta regidoria té per objectiu garantir els drets lingüístics i fomentar i conscienciar l'ús del català a Canet. Un dels primers passos d'aquesta àrea serà la creació d'un Consell Municipal de la Llengua Catalana passat l'estiu. Sánchez també ha destacat que una de les primeres accions que volen dur a terme és una auditoria per analitzar l'estat del català al municipi en diferents àmbits com ara l'educatiu, l'esportiu, el comercial o el social. Des de l'oposició, el regidor Jordi Castellà de Millorem Canet Primàries va demanar que hi hagi un pla de treball darrere d'aquesta àrea i el regidor Andreu Gropero de la CUP es va felicitar per aquesta iniciativa. Només un 45% dels municipis del Maresme disposen d'una regidoria específica per fomentar el català.
0: I Caldes Estrac impulsa els primers quaderns d'Estrac per preservar la història i la memòria del municipi. Martí.
1: L'àrea de patrimoni històric de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac ha posat en marxa la primera convocatòria dels quaderns d'Estrac, un projecte que neix amb la voluntat de recuperar, preservar i difondre la història local a través de treballs d'investigació rigorosos i inèdits. La iniciativa està adreçada principalment a historiadors, investigadors i estudiosos tant del municipi com d'altres localitats que vulguin aportar recerques relacionades amb la història, el patrimoni, els personatges, les activitats o els espais vinculats a Caldes d'Estrac. L'objectiu és crear una col·lecció de referència que contribueixi a la divulgació del patrimoni històric i a la prevenció de la memòria col·lectiva del poble. Els treballs hauran de seguir criteris acadèmics i incorporar cites, fonts documentals i referències bibliogràfiques. A més, hauran de tenir una extensió d'entre 20.000 i 60.000 caràcters, estar redactats en català i tractar fets reals i històrics. La data límit per presentar les propostes és el 31 d'agost a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els estudis seleccionats seran avaluats per una comissió d'experts en patrimoni i recerca històrica i formaran part d'una publicació que es presentarà en un acte públic. Segons el regidor de Patrimoni Històric, Albert Batlle, la voluntat és convertir els quaderns d'Estrac en una eina de divulgació i coneixement per les generacions presents i futures. La iniciativa també inclourà un apartat especial In Memoriam dedicat a persones entitats que hagin deixat una empremta destacada en la història local. En aquesta primera edició, el reconeixement serà per Alfred Mont, considerat l'últim mestre d'aixa de Catalunya i una figura emblemàtica de la tradició marinera caldenca.
0: Molt bé, i en clau esportiva anem tot seguit a repassar la informació. Tres equips del Club Tenis Malgrat es proclamen campions a la Lliga Catalana, Ona Malgrat.
2: El Club Tenis Malgrat celebra l'èxit de tres equips que han aconseguit proclamar-se campions de la Lliga Catalana. Concretament, l'equip infantil femení ha guanyat la final contra el Vilanova per 3-1. L'equip local el formaven les jugadores Jana Nogueras, Lucía Martínez, Carlota Bosque i Arlet Bonany. L'equip júnior masculí ha guanyat 4-0 contra el Argelagas. L'equip local l'ha format Pablo Salgado, Aniol Sabater, Josep Azcutia, Víctor Dalmau, Gael Minutes, Eduard Cuzolín, Joan Vendrell i Martí Gabaldón. I finalment, pel que fa a l'equip cadet masculí B, ha guanyat 3-1 contra el Porqueres i ha quedat campió de la segona fase de la Lliga. L'equip local l'ha format Joan Jiménez, Àlex de Gregorio, Arnau Alonso, Audal Fernández, Iván Congil, Arnau Carbó i el...
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
13: Hola, bon dia. Jornada de dimecres marcada per l'estabilitat novament, amb unes temperatures, però, que aquesta passada nit han baixat lleugerament, tampoc no massa, però sí que han estat entre 1 i 2 graus més baixes que no pas les d'ahir, i les màximes també baixaran una mica. Tot això a conseqüència d'aquest vent que ve de mar cap a terra, que ja va començar a bufar ahir, de fet ja va fer baixar una mica les temperatures diurnes, i que avui s'ha de mantenir un flux de llevant que fa que hi hagi més humitat, per tant, més sensació de xafogó, però per contra, els termòmetres no s'enfilen tant. D'entrada avui jornada, com dèiem, amb domini del sol, si bé aquesta tarda els mateixos vents humits que tindrem podrien afavorir la presència d'alguns núvols baixos cap a l'àrea del Maresme Nord. Quatre núvols, doncs poc importants, amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada aquest matí, petites àrees de marejol aquesta tarda i poca cosa més. Demà tot continuarà més o menys igual, amb un dia força sol, tot i que hi haurà alguns núvols, seran poc importants, importants i les temperatures esperem que es mantinguin semblants a les d'avui, tant les màximes com les mínimes. Novament amb vent fluix, que bufarà de mar cap a terra i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat divendres augmentarà la nuvolositat, sobretot durant el matí. Sembla que fins i tot podríem arribar a tenir el cel tapadot amb molta xafogor i no descartem que al matí de divendres pugui escapar alguna goteta puntual, aïllada i poc destacable. En principi, les precipitacions que es puguin produir divendres. Tot això amb unes temperatures que pràcticament no variaran, fins i tot podran pujar una mica les temperatures nocturnes perquè hi haurà més núvols durant la matinada i s'ha de mantenir la situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. El cap de setmana tornem a recuperar temperatures plenament estiuenques, un cap de setmana, per cert, en el qual diumenge arribarà oficialment l'estiu.
0: Molt bé, com sempre, després de la previsió del temps, nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb l'alcalde de Canet de Mar, amb Pere Xirau, també parlarem amb la Susana Jiménez i la Mariana Drame de Sant Prem i també avui a secció de llibres amb la Mar Arenaza, que ens parla del llibre 30.000 anys d'art. I acabarem el programa parlant del Marès Música, el concurs de música jove del Maresme. Tot això d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Som i tornem en directe a l'Ona Maresme. Passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de repassar què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Com estem?
1: Molt bé. Comencem destacant alguna cosa del Maresme, tu mateix.
2: Doncs sí, i és que el que s'està parlant a xarxes de la nostra comarca és una problemàtica poc coneguda, però que cada vegada està més present. I parlem del gas radó. Es tracta d'un gas radioactiu natural que no es veu ni fa olor, però que es pot acumular a l'interior dels edificis i afectar la salut si hi ha una exposició relativament prolongada. Per aquest motiu, Mataró ha acollit una jornada tècnica per informar professionals i administracions sobre com detectar-lo i prevenir-ne els efectes. Els experts recorden que una bona ventilació i els sistemes de control adequats són claus per reduir-ne els riscos. Així que, bueno, Gemma, a Mataró faran aquesta xerrada perquè hem d'estar alerta de tot, sembla?
1: Totalment, totalment, el gas radó, una problemàtica que com bé tu comentes, és poc coneguda, però cada vegada n'hi ha més. El tema internacional, avui on ens fixem?
2: Doncs el tema internacional torna a tenir relació amb el món del futbol perquè estem en ple mundial i sembla que no es parla d'una altra cosa. I és que, a més, aquesta matinada Leo Messi ha tornat a ser el gran protagonista. I és que l'astre argentí ha debutat al mundial amb una actuació espectacular signant un hat-trick en la victòria de l'Argentina per 3-0 davant d'Algèria. Amb aquests 3 gols, Messi entra encara més a la història del futbol i es converteix en el màxim golejador dels mundials. Una fita que ha encès les xarxes d'arreu del planeta. Les imatges de la seva celebració i la seva emoció després del primer gol s'han fet virals, sobretot després que ell mateix expliqués que havia passat uns dies una mica complicats en l'àmbit personal. Als seus gairebé 39 anys, el capità argentí continua demostrant que encara té molt futbol a les botes i ja lidera una Argentina que defensa el títol mundial. Un debut de somni que molts aficionats qualifiquen com una nova pàgina de llegenda en la carrera de Leo Messi.
1: Déu-n'hi-do, 39 anys ja té en Messi i continua estant en planíssima forma.
2: Sí, sí, la veritat és que ho comentàvem avui amb els amics, que jo t'hagués dit que aquest Mundial ja no era el seu, o sigui que, òbviament, estem parlant del millor futbolista de tots els temps i que ho hauria acabat fent bé, però clar, crec que ningú s'imaginava que en el primer partit fes un hat-trick, que són 3 gols, ho trobo una barbaritat. Veurem els següents partits i si Argentina es torna a endur el títol.
1: A veure, estarem pendents. I el tema curiós del dia...
2: Doncs una de les imatges més espectaculars que circulen ara mateix per les xarxes arriba del Regne Unit. I és que es tracta de la tradicional cursa del formatge de Cooper's Hill, que es tracta d'una competició tan peculiar com perillosa en què desenes de participants es llancen muntanya avall perseguint un formatge rodolant. Entre els participants hi havia un espanyol, i aquest és Fernando Santolaria, que ha aconseguit una meritòria quarta posició. En declaracions a mitjans ha explicat que durant la baixada es poden arribar a assolir velocitats de fins als 40 km l'hora i ha qualificat l'experiència d'una autèntica bogeria. La cursa, que se celebra cada primavera a prop de Gloucester, és famosa pels cops, caigudes i també lesions que provoca any rere any. I és que, Gemma, et recomano mirar-te algun vídeo d'aquesta carrera perquè t'has d'imaginar una muntanya costa avall amb un formatge que rodola tota pastilla i la gent és que s'hi mata per ell. És que és increïble, la veritat.
1: Però és possible que alguna vegada hagi passat algun accident greu, no? Perquè, clar, estem parlant de gent que es llença, no?, muntanya avall.
2: Home, no ho sé amb certesa, però sí. Lesions de trencar-se coses és que seguríssim, segur.
1: I el guanyador, què és? Guanya aquest formatge?
2: Correcte, sí, això no ho he posat, però el guanyador s'endú, com no podia ser d'una altra manera, doncs el formatge aquest, que bueno, ja li podrien haver donat un parell o tres de formatges, però
1: clar,
2: bueno,
1: és
2: un premi simbòlic.
1: Molt bé, Martí, doncs amb aquesta curiositat tan curiosa anem a conèixer la pregunta del dia. saber què estem preguntant avui a l'Ona Maresma.
2: Doncs la pregunta que fem avui a les nostres xarxes, Gemma, és un d'aquells eterns debats culinaris, et diria, com hi ha, per exemple, el de què ets més de ketchup o de mostassa, o de sal o sucre. Doncs, com que us hem explicat aquesta curiositat dels formatges, us preguntem si preferiu el formatge o bé el pernil.
1: Les opcions són sí, no, o no, pot ser
2: formatge
1: totes dues?
2: I... mira, no, o sigui, us heu de decidir, aquí no valen mitges tintes, aquí, o formatge o pernil, tu, Gemma, què
1: diries? Jo, sens dubte, perquè, mira, crec que és l'opció més intel·ligent, el formatge, perquè com que hi ha de tantes varietats, clar, el pernil, hi ha el pernil bo, a mi m'agrada el bo, per tant, no hi ha gaire opció, no?, per escollir, el formatge en tens de tot tipus. Formatge
2: clar,
1: tens
2: raó, amb això, clar, el pernil, o sigui, l'única diferència, bueno, ara si ens escolten alguns experts potser ens mataran, però ho veig més com segons la qualitat del pernil.
1: Però jo crec que sí.
2: Tens raó que n'hi ha de molt tipus. Bueno, no sé, a veure cap on tira més... Cap on
1: formatge
2: tira més
1: la gent. Amb trufa, és que hi ha de tot inventat, amb el formatge...
2: Sí, és tot un món, I jo t'he de dir que encara m'he de pensar la meva resposta, perquè jo el formatge et diria que és dels meus aliments preferits, però és que un bon pernil, Gemma, és que...
1: També està molt bo.
2: Uf, sí, són paraules majors,
1: Molt bé, així que avui ens fas triar, Martí? Com sempre, gràcies. Fins ara.
2: A tu, fins ara.
1: I tot seguit conversem amb l'alcalde de Canet de Mar, amb Pere Xirau, amb en Dani Grau. Dani, endavant.
3: Doncs sí, l'Ajuntament amb empentes i rodolons i reivindicacions, bàsicament, està posant ordre i està netejant el conglomerat industrial de la Pulligan, que, evidentment, amb una de les naus, moltes de les seves naus amenacen ruïna. I aquests últims dies ja se n'ha tirat una vall, o està pràcticament acabant, el carrer Ravalet, i l'alcalde de Canet de Mar n'ha fet bandera d'això. Pere Xirau, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda, Dani. Molt bé. I vosaltres?
3: Bé. Aquí aguantant, que encara no estem estiu, i vindrà, doncs, la calorada autèntica. El que passa és que,
4: segur.
3: Pere, què ha canviat en relació al que comentem d'avui, a hores d'ara, en els darrers, jo què sé, per posar un termini, uns 3 mesos, per exemple. Què ha canviat ara? Per què l'Ajuntament pot actuar?
4: Que finalment el procés que vàrem endegar ja fa mesos, perquè aquestes actuacions no són d'un dia per l'altre, ni es fan de manera improvisada, ni són coses d'una setmana ni d'un mes, són processos llargs, ha arribat a la fi i finalment hem pogut fer el desallotjament dels ocupes d'una de les naus, o de dues de les naus, millor dit, de la Pulligan, que doncs, està ocupada en 3 punts diferents, i aquest era un dels 3 punts.
3: Ara queda, diguéssim, també la fàbrica de mitjons, no? Diguéssim, la que està a l'altra banda del...
4: Sí, el que era l'antiga Meiva, que està a les cruïlles del carrer Mora, en Passeig Misericòrdia.
3: Exacte.
4: I l'altra part, que és Riera del Pinar, amb carrer Mora.
3: Well,
4: però aquesta sentit... de Passeig Misericòrdia 5 i 7 i Rebelet 2, ja s'ha pogut treure les 13 persones doncs, que hi estaven allà vivint.
3: Per acabar tot el procés, per entendre'ns, què cal? Que passin uns terminis o, diguéssim, una autorització judicial? Pregunto, què cal?
4: Sí, cal fer uns informes previs de salubritat i sanitat, de seguretat i també informes de la policia conforme doncs, aquella zona, aquell punt, és un punt conflictiu. No hem d'oblidar que en aquest lloc dels 13 ocupants, 2 eren del poble, els altres 11 eren estrangers, però tots ells amb antecedents delictius. Un d'ells sols acumulava més de 30. La última Junta de Seguretat Local, Mossos d'Esquadra, ens va fer veure com en un plànol marcat doncs allà on hi havia hagut incidències de robatoris, de furts, d'entrades a domicili, de trencament de vidres de cotxes, doncs l'epicentre d'aquests punts vermells que tenia marcat en el mapa era claríssim que eren allà. A part de que, doncs, com hi havia dos col·lectius, un de marroquins i un d'algerians, que contínuament estaven en bralles i a vegades havíem, bueno, sovint havíem de córrer, doncs, a posar pau i a calmar els ànims, perquè amb ganivets i amb barres de ferro, i clar, teníem tot el veïnat doncs esbarat i espantat.
3: En aquest cas, diguéssim, ara cal que es compleixin els terminis perquè les, diguéssim, ja s'estan fent els passos com per poder enderrocar amb temps i forma la Meiva, diguéssim, la nau que està al principi del passeig de la Misericòrdia i l'altra que queda, no?
4: Aquests dos altres punts haurem de... Sí, aquests altres punts haurem d'iniciar-ho. Estàvem en procés d'aquest espai, d'aquestes dues naus, que de fet es comuniquen per dintre, i ara doncs haurem de veure com ho encarem pel que fa als altres dos espais. Aquí hi hem pogut actuar, diguéssim, una certa celeritat. Parlem de més de mig any, quan diem celeritat, per tant, alerta, perquè ràpid això no és, ja ho he dit abans. I aquí hem pogut actuar perquè bàsicament hi havia uns problemes de coberta i d'estructura, doncs, que estaven en estat de ruïna.
3: Com per tant, això era absoluta ruïna, per entendre, no? Absoluta
4: sí, sí,
3: ruïna.
4: Sí, sí. Per tant, hem hagut de fer l'acció per, en primera instància, per assegurar la vida dels propis ocupes. Estat de salubritat a part i estat de, bueno, de que la corrent estava punxada i això era un perill pels propis ocupes també, per la salut, perill d'incendi també, perill de quedar-se allà enganxats, i eren tant el cúmul de circumstàncies que bé, doncs, hem anat al jutjat i davant de la inoperància i de la inactivitat del propietari doncs, hem actuat subsidiàriament, perquè era un risc per ells i per tot el veïnat. Tema de seguretat a part, doncs, a l'exterior, pel que he comentat abans, de les incidències que era, vaja, evident que el pol de conflicte i el lloc allà on hi havia el problema era aquí, amb aquests ocupes.
3: Darrere, vull dir, en una entrevista en aquest mateix programa, Pere, tot això va començar dient que tu mateix deies que, diguéssim, el tema de les cases ocupades doncs, era un problema social. El que no es podien ocupar eren naus industrials perquè, evidentment, no estaven ni habilitades com a vivendes, per ser vivendes. I aquí, evidentment, correcte, és on hi havia, diguéssim, l'escletxa legal com per, clar, més o menys, accelerar, entre cometes, accelerar perquè tot el procés és llarg. I, per tant, tot això va començar, recordem, amb que es va cremar la nau contigua al restaurant Massa Mare, que encara està, diguéssim, penxim-penxam.
4: Sí, sí, la nau. Sí, la nau de Can Xumetre, que es va incendiar, també, doncs perquè hi havia dos ocupes, era l'hivern, i van encendre allà un foc per escalfar-se o per fer el menjar o per totes dues coses, i va acabar cremant tota la nau. I el que deies tu és la mare dels ous, és a dir, és un disbarat absolut, és una cosa que no es pot comprendre com una nau industrial pot ser un lloc per viure-hi. És a dir, un habitatge és un habitatge i una nau industrial és un espai, doncs com diu el nom, d'indústria. No té cèdula d'habitabilitat, no reuneix cap dels requisits, i si la gent es posa a viure allà, passa el que passa, que llavors s'acaba convertint en un famer. Jo, que vaig entrar-hi a posteriori, quan ja van desallotjar els ocupes, en la meva vida havia estat terrates, perquè clar, allò és un niu de deixalles, de brossa, i era una festa de rates per aquí, rates per allà.
3: I d'infeccions i del que puguem pensar.
4: Ah, clar, clar, i pudor de pixats i defecacions per tot arreu, un desastre, un autèntic desori, un panorama. Dantesc és quedar-se curt. Dantesc és quedar-se curt.
3: Mare Déu. En aquest sentit, diguéssim que, evidentment, tot podia anar més ràpid, però la col·laboració, entre cometes, de Josep d'Arenys cada cop és millor, si estan posant millor, vull dir, n'esteu, entre cometes, relativament satisfets, com ho podíem tindre?
4: Sí, sí, en aquest sentit sí, perquè entenem que tot té el seu procés i que has de fer les coses tal com toca, més quan actues en un espai que no és propietat municipal. si fos propietat municipal, potser això es podria accelerar, però el no ser nostre, que és d'un tercer, doncs esclar, has d'anar fent doncs, una sèrie de passes i arribes quan hi arribes. El problema aquí no són els jutjats, aquí el problema, torno a repetir una vegada més, són les lleis, és la legislació. És a dir, aquest tema de les naus industrials, pel que hem parlat abans, hauria de ser una cosa automàtica, ipso facto, una cosa d'avui per demà. És a dir, si ocupa una nau industrial, vostè fora perquè aquí no pot viure-hi. Això no reuneix les condicions per ser habitable. Però les lleis no canvien, no hi ha manera, i ja dic, el que comentaves tu abans, en temes d'habitatges, ja no m'hi poso, el tema de les ocupacions dels habitatges, que hi hauria molt per parlar, també. Però sí, en unes naus industrials això no compleixen de cap de les maneres. De cap de les maneres.
3: En aquest sentit, evidentment, l'Ajuntament ha de pagar doncs, a empreses d'enderrocs que enderroquin i està fent servir un diner públic del seu pressupost, diguéssim, per pagar a empreses privades que portin a terme aquests enderrocs i, evidentment, la intenció és, en temps i forma, i quan, diguéssim, les estrelles i els astres es posin a to, reclamar aquests diners que ara està invertint l'Ajuntament perquè la propietat doncs no fa el que ha de fer. Pregunto, Pere. No?
4: Naturalment. Nosaltres, aquesta despesa i d'altres anteriors, com ha sigut doncs, tot el tapiat de les obertures, siguin finestres, siguin portes d'accés, tot això es posa com a càrrega a la finca, perquè, clar, no pot ser, és impossible que l'Ajuntament es faci càrrec del tapiat i de l'enderroc, si és menester, i si cal, de naus industrials. N'hem d'oblidar que la Púlligan, el que ara ja ha quedat com a centre del poble, en el moment que la fàbrica es va construir era a les afores, però ara ha quedat totalment envoltat d'habitatges i de veïns, estem parlant de 16.000 metres quadrats. 16.000 metres quadrats en el centre del poble. Clar, mantenir això, doncs...
3: Amb un poble que té com a terme municipal 5 quilòmetres i mig de terme municipal. Doncs... Vull dir, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, la pastilla és important, la pastilla.
4: Importantíssima. I les obertures d'una fàbrica, clar, les finestres, les portes, els molls de càrrega i descàrrega, clar, són molts i hi ha molta feina a fer i diners a dedicar-hi, que és el que hem fet fins ara. Però, clar, això nosaltres ho posem com una càrrega a la finca, perquè en el moment que això urbanísticament es desencalli, doncs qui sigui el propietari i qui vulgui doncs, intervenir-hi, construir-hi i edificar-hi, doncs hagi de pagar això, perquè si no, aquests diners públics no pot ser, ni és de rebut ni es pot permetre que vagin llançats.
3: Queda clar, això, el que finalment compri i executi i faci obres en allà i promocions de pisos tal com marcarà el pla general d'urbanisme del poble de Canet, n'hauràs de ser diguéssim copartícip subsidiàriament i rescabalar aquests diners que ara està invertint l'Ajuntament de diner públic per posar ordre i dignificar la qualitat de vida de les persones que viuen allà de fa anys i panys i en definitiva de tot un poble que és Canet de Mar. Gràcies per
4: això. Això és el que volem i això és el que procurarem. Exacte. Molt bé, a vosaltres com sempre, per fer-vos això del que doncs, és notícia al poble.
3: Evidentment. Hi ha un refrany que diu una mica en mica sobre la pica i a poc a poc anem posant ordre en aquesta zona que, bueno, que semblava Campi Estraus. Gràcies, Pere.
4: I paciència.
3: Paciència.
4: Molt bé, gràcies, Dani. Salutacions a tothom. Gràcies.
1: Vinga, som-hi. Seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Martí Capçada, però com sempre, Martí, digue'ns a quins famosos avui fan anys.
2: Avui...
1: Martí.
2: Vale, estava esperant la...
1: No, avui no la posem.
2: La cançó. Vale, molt bé.
1: La deixem descansar uns dies.
2: Sí, ja està bé, que descansi. Doncs Gemma, avui fa anys l'actriu nord-americana anomenada Country Cox, que interpreta Mònica Geller a la mítica sèrie de Friends i per la saga de terror Scream. I també se sumen en aquesta festa d'avui 17 de juny a fer anys els cantants Kendrick Lamar i Paulina Rubio.
1: Molt bé, Courtney Cox.
2: Ah, Courtney, molt bé. Jo no sé ni què dir.
1: Country.
2: Bueno, en fi, Courtney, no, sort que estàs però... aquí atenta.
1: I tant, com sempre. I avui és el Dia Mundial o Internacional de què?
2: avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, proclamat per l'ONU.
1: Molt bé, més efemèrides, Martí.
2: Doncs tal dia com avui, però de l'any 1885, l'Estàtua de la Llibertat arriba a la ciutat de Nova York, i és que l'estàtua no va arribar sencera, sinó desmuntada en 350 peces individuals, envasades en un total de 214 caixes de fusta, a bord de la fregata francesa anomenada Isier. L'estàtua va ser un obsequi del poble francès als Estats Units per commemorar el centenari de la seva independència i l'aliança entre els dos països. L'arribada del vaixell al port de Nova York va ser un autèntic espectacle, i és que més de 200.000 persones es van aplegar als molls per poder-la rebre.
1: Molt bé, per tant, tal dia com avui arribava l'Estàtua de la Llibertat a Nova York, i en clau musical què destaquem?
2: En clau musical ens anem cap a l'any 1971, que va ser quan va néixer a Ciutat de Mèxic Paulina Rubio, com us hem dit, que era una de les persones que avui feien anys. I és que una de les estrelles del pop llatí més influents i exitoses de les últimes dècades, parlem de la Paulina Rubio, i el seu àlbum, anomenat Paulina, que va sortir l'any 2000, la va consagrar com una superestrella internacional, venent milions de còpies i convertint-se en un dels discs més venuts de la història de la música llatina. Sens dubte, si parlem de cançons, la més famosa i icònica de Paulina Rubio és I jo sigo aquí, llançada l'any 2000. Aquest tema, amb el seu ritme encomanadís i el famós videoclip de l'estètica futurista on ballava amb un casc de moto, es va convertir en un fenomen global. Va ser número 1 a desenes de països d'Europa i Amèrica Llatina, i encara avui en dia sona a gairebé totes les festes. Altres cançons que també van ser èxits massius són Ni una sola palabra, El último adiós o Don't say goodbye. Però escoltem aquest del qual us acabo de parlar, i és la cançó anomenada I jo sigo aquí.
1: Doncs va, em tenim moltes ganes d'escoltar aquesta cançó, que fa anys que no l'escolto jo, de fet. Així que, Martí, com sempre, gràcies i fins ara.
2: A tu, Gemma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
2: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
3: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
2: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
1: El comitè científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i a continuació el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
6: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs bé, aquí estem de nou amb el nostre particular viatge en el temps. Avui anirem fins a Arenys per parlar del cementiri de Cinera, però en aquest cas per una bona notícia, i és que tal dia com avui, però del 1986, Arenys treia el seu dipòsit del cementiri de Cinera en homenatge a Espriu. A manera d'acte d'homenatge, aquell dijous s'enderrocava el popular dipòsit d'aigües del barri dels Pescadors. L'obra havia estat denunciada en moltes ocasions pel poeta com a element distorsionador del paisatge que envoltava el cementiri de Cinera. En aquesta ocasió, l'enderrocament del dipòsit, que formava part d'un projecte d'urbanització del sector, servia com a punt de partida dels actes que aquell cap de setmana es duien a terme a Arenys de Mar dedicats a l'il·lustre escriptor. En motiu del primer aniversari de la mort de Salvador Espriu, l'Ajuntament d'Arenys de Mar volia complir amb un dels somnis de l'escriptor l'enderrocament del dipòsit de les cases dels pescadors. La construcció es troba

0: al costat del cementiri on fou enterrat el poeta, que en moltes ocasions s'havia queixat per la presència del dipòsit. A part, durant aquells dies es van organitzar altres actes, com per exemple una mostra amb el nom d'Imatges espriuanes d'Arenys de Mar. Precisament el 1984 es va publicar un ampli estudi sobre les relacions literàries i personals de l'obra de l'escriptor i d'ell mateix amb Arenys de Mar. L'estudi porta per títol Aproximació històrica al mig de Cinera i seria, doncs, un dels primers treballs que passaria a formar part del Centre de Documentació Salvador Espriu, que ja estava en funcionament i que amb motiu d'aquests actes d'homenatge es volia acabar consolidant. Paral·lelament a aquests actes commemoratius, el Centre de Documentació Salvador Espriu havia iniciat la recopilació de material relacionat amb el poeta. En aquest sentit, s'estava fent un recull de cartes i escrits personals alhora que es volia recollir tots els treballs de l'estudi que s'havien fet sobre l'obra d'Espriu. Un dels projectes més immediats del Centre de Documentació era, precisament, l'edició d'un recull d'articles i col·laboracions de personatges coneguts sobre Salvador Espriu. Gemma.
1: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies i ens escoltem a continuació. Fins ara.
0: Fins ara, gràcies.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: El pròxim diumenge 28 de juny, Premià de Mar acollirà una nova edició de la Caminada Solidària de Sant Prem. Els fons recaptats, recordem, es destinaran als projectes que l'entitat impulsa a Sant Nunding, a Gàmbia, especialment a l'Escola Bressol i al menjador escolar. Per conèixer tots els detalls de la jornada, avui ens acompanya la Susana Jiménez i la Mariam Madrame de Sant Prem, totes dues. Benvingudes.
2: Gràcies, moltes gràcies.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: En primer lloc, poseu-nos una mica en context com funciona la Caminada Solidària de Sant Prem i amb quin objectiu va néixer la iniciativa.
2: Vale. Doncs aquesta és la quarta sempremada que fem i consisteix en... És una passejada, perquè ni tan sols és una caminada, perquè és per tothom, perquè tothom pugui fer-la, i és un passeig per Premià de Mar, que comença a la plaça Mercè Rodoreda a les 9 del matí, i només començar ja hi haurà una sorpresa, i durant el passeig aniran passant coses, aniran passant sorpreses com música, teatre, performance, ball... a lo millor gires a una cantonada i et trobes un DJ a un balcó, o un coreògraf a una plaça, fins i tot entrem dins del Museu Romà i també hi ha una sorpresa a dintre, que millor no ho diem, no?
3: No, no, no.
2: Vale. I, bueno, doncs això, i és una... a la sempremada participen moltes entitats del poble, que també això ens agrada molt, que compartir i, doncs, aquest espai tan solidari amb les entitats del poble, i també aquest any col·labora els gegants i capgrossos de Terrassa, de les fonts de Terrassa. I res, i després quan acabem la caminada, a l'Alió fem una paella i una fideuà i música en directe, també amb bingo musical, i bueno, el coreògraf que ve, també, que dona la sorpresa a la plaça, també vindrà i ens farà ballar a la Lió. Bueno, un dia molt divertit, que per compartir-lo amb família, per venir amb la mascota, o sigui, és molt, molt fàcil i molt, molt divertit.
1: Mariamo.
3: Sí, ya lo ha dicho todo, y nos falta, pues, en los dosales, tenemos dosales, y pues llamar a todos los que nos oyen, y las que no, las que oyen, que las transmiten a los otros, que tenemos dosales, pues, que se animan a la caminata, niños, personas mayores, de todas edades, mascotas.
2: Sí, el dorsal, la caminada son 5 euros y caminada y paella son 10.
3: Son 10.
2: Y también tenemos, por si alguien no, si alguno pot venir i vol col·laborar amb aquest projecte, també tenim el dorsal solidari. I bueno, i dir també que es pot comprar o a la botiga Premià Festa de la Gran Via 184 o per la web, que és samprem.com.
3: Y yo también siempre lo llevo encima.
2: Eso, y si encontráis a Mariamma por también. La calle, también
3: siempre aporta.
2: Porta sobres dorsals. Sí.
1: Noies, parleu-nos també dels projectes concrets de Sant Nunding, on es destinaran els diners recaptats. Què esteu fent allà?
2: Vale. Bueno, tenim molts projectes, però a la sempremada, el que recaptem de la sempremada va directament a l'Escola Bressol de Sant Nunding, on hi ha 150 nens i nenes, i bueno, i el que recaptem és per comprar el menjar d'un any sencer per l'Escola Bressol. No de tot, però sí que de lo bàsic, de l'arròs, de l'oli, la salsa de tomàquet, de productes que es poden comprar quan anem a l'agost normalment, fem la compra de tot l'any. I tot això és gràcies a la gent de Premià i del voltant que ve a la caminada.
1: I quants anys ja porteu, doncs, amb aquests projectes en marxa?
2: Més de 20 anys, no?
3: 23 anys,
1: eh?
3: Més de 23 anys, sí.
2: Sí. L'escola Bressol porta 4 anys. 4 anys. I bueno, el que sempre diem que va començar com una escola Bressol, però s'ha convertit en un menjador escolar.
3: Sí.
2: I un menjador on venen tots els nens a menjar i és l'única, no l'únic per tots, no és l'únic àpat al dia, però per la majoria sí que és.
1: Més enllà de recaptar fons, què aporta una jornada com aquesta a la sensibilització i al compromís social del municipi?
2: Bueno, doncs que la gent, que el poble conegui Sant Prem, que vegi que amb les entitats del poble estem totes unides i ens ajudem, que fem poble, que, bueno, no sé què més aporta, és que aporta solidaritat i convivència.
3: Lo que esto aporta para Premia, yo creo que lo que ha dicho ella aporta eso, porque gente viene muy animado y contenta y siempre nos preguntan cuándo es el próximo de 28 en julio. También hay, también tenemos del Festa Mayor, y entonces es una cosa que da mucho en el pueblo y la gente está muy contenta.
1: Heu comentat que aquesta caminada no és el primer any que es fa. Heu notat que cada vegada hi ve més gent i que hi ha més participació, perquè també has dit que vindran els gegants a Terrassa. Cada cop s'afegeixen més col·lectius i més persones.
2: Sí, cada any, o sigui, cada vegada que ho fem, surt algun grup de persones o alguna persona que vol col·laborar l'any següent. Els dos primers anys crec que eren 200 participants.
3: Sí.
2: I l'any passat vam arribar a 400 participants. I aquest any encara anem per al 130 i pico.
3: Sí.
2: I estem una mica nervioses perquè hem començat molt, molt tard a fer promoció de la caminada i necessitem molt que la gent vingui, que també comparteixi amb la comunitat africana de Premià, que comparteixi una estona, un dia bonic, que mengi també, perquè també hi haurà una sorpresa de les veïnes del carrer Núria, que també vull dir això, que volem apropar també una miqueta de festa al carrer Núria i que les veïnes d'allà gaudeixin també de coses que es fan al poble, no? I les veïnes del carrer Núria tenen preparat també una sorpresa per qui participa.
3: Sí, la poema també, poema en mandinga. Sí.
1: Molt. I per participar-hi, comenteu que els dorsals estan ja a la venda. Es poden adquirir de forma presencial només o també de forma digital?
2: Sí, sí, o sigui, a la web, a samprem.com, es poden comprar, sí.
1: Molt bé, o si no, a la Mariama.
2: I si no, a la Mariama, que treballa per Premià, a la neteja, i segur que la veurem pel poble.
1: Molt bé. Sí. Doncs, noies, voleu afegir alguna cosa més?
2: Bueno, donar les gràcies sempre a vosaltres, a l'Ajuntament per deixar-nos fer la caminada, a les dones també de l'Escoleta Popular de Can Sant Pere, que ens estan ajudant a fer una altra sorpresa, i què més? Bueno,
3: sí, és que... Hi ha tanta gent que col·labora amb nosaltres, pues sí. Al Condis...
2: Sí, a l'Ametller, també, a la Copisteria...
3: La Xireria...
2: És que, sí, i sobretot a les entitats de Premià.
3: Les entitats de Premià.
2: Bueno, és que si volem dir alguna cosa és donar les gràcies, i sobretot que vingueu, que participeu a la Sant Premada, que és molt important, que d'això depèn el menjar de 150 nens i l'educació de 150 nens a Sant Undín, i res, no sé, que fem poble, que ens unim i ja està.
3: I que s'anima també i poden ir allí al lloc i veure el sitio també.
2: Sí. Sí, sempre ho diem això, sí. Que aquest any és el primer any que no anem a Gàmbia, però que cada estiu organitzem un viatge molt maco i de convivència amb veïnes d'aquí de Premià, que el seu poble d'origen és Sant Undín. I bueno, que esteu super convidades, que és molt fàcil apuntar-se, que només s'ha de dir, i organitzem el viatge per conèixer, o per, no només per conèixer el els projectes d'allà, també per participar. Que també, també volem donar les gràcies a l'UPC de Barcelona, que està, que gràcies a ella estem construint el menjador escolar de l'escola Bressol. I també dir que ara tenim entre mans un projecte molt gran, que és per reduir la mortalitat en mares gestants i nadons. I bueno, és un projecte de sanitari de prevenció de mort.
1: Molt bé.
2: A Gàmbia.
1: Doncs esperem que tot sigui un èxit, no només aquesta caminada, també els projectes que ja teniu consolidats i també els que esteu impulsant, i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
2: Gràcies, moltes gràcies. Us esperem gràcies. A la caminada.
1: I bé, seguim. Cada mes d'octubre, els aparadors, els supermercats i les xarxes socials s'estanyeixen d'un mateix color, el rosa. I ens hem acostumat a pensar que comprar un producte amb el llaç rosa és automàticament un acte de solidaritat. Però què s'amaga realment darrere d'aquesta marea de màrqueting? I on van a parar els nostres diners? En parlem amb l'Estela Fernández, graduada en Comunicació Corporativa i Relacions Públiques. Endavant.
4: Exacte, Gemma, tal i com dius, i per això en parlarem amb l'Estela Fernández, que està ara mateix a punt d'acabar el grau de comunicació, de menció de comunicació corporativa i relacions públiques. No només això, però tot i que està acabant aquesta etapa universitària actualment i ja des de fa temps treballa com a freelance en la comunicació de projectes de diferents entitats i fa suport també a l'equip de comunicació del BioCat, que és la Fundació de les Ciències de la Vida i la Salut de Catalunya. Formarà part també d'un projecte d'investigació sobre comunitats amb perspectiva de gènere a la Universitat de les Açores, que això també en parlarem, i està a punt de rebre aquesta nota final. Estela, molt bon dia, quan la sabràs?
5: Bon dia, Marc, doncs a finals d'aquest mes, just abans de marxar a formar part d'aquest projecte d'investigació a la Universitat de les Açores.
4: Fantàstic, esperem que tinguis matrícula d'honor, perquè déu-n'hi-do el treball que has fet. No havien tocat aquest tema des d'aquest punt de vista, ara de seguida en parlem, perquè primer de tot explicar una miqueta de què va aquest treball, perquè la gent se'n pugui fer una idea.
5: Doncs mira, Marc, hi ha dins del màrqueting una tendència que es diu pinkwashing, igual que hi ha greenwashing i totes aquestes coses que són rentats de cara.
4: Sí.
5: És a dir, que una empresa agafa doncs una temàtica que té una sensibilitat per la comunitat i la aprofita per millorar la seva reputació, les seves vendes al final, però no d'una manera massa, que diguéssim, correcta, perquè al final doncs és tot un maquillatge. Llavors, en el cas del pinkwashing, és que agafen el càncer de mama, aquest llaç rosa tan reconegut que tots veiem una cosa amb un llaç i associem directament amb el càncer de mama, no? I l'agafen, fan campanya, suposadament, doncs, per fer donacions, per ajudar a la investigació, però en realitat el rerefons és simplement doncs, una estratègia de màrqueting per millorar doncs, la seva pròpia reputació i les seves vendes, com deia abans.
4: Exacte, i a més ho fas centrant-te en aquesta comunicació corporativa de mercantilització, que de fet és com forma part aquesta paraula del títol del teu treball, i analitzes dues grans marques, en aquest cas, el Corte Inglés i Ausonia. Per què has escollit aquestes dues i què has acabat trobant?
5: Doncs mira, Marc, primer és que per un tema acadèmic has de demostrar que realment aquestes marques són de les més pioneres o de les principals en aquestes campanyes en el mes de l'octubre rosa, però a més perquè hi ha moltes marques de maquillatge, de cremes, de coses com més estètiques, que ho fan. Per què? Doncs bé, perquè el seu públic objectiu, el seu target són dones i per tant doncs, busquen aquesta sensibilització. Escollir Ausonia, no? Que bàsicament es dedica doncs, a la compresa, al tampó, la venda d'aquest tipus de productes per la menstruació, i el Corte Inglés, que bueno, suposo que sabrà molta gent, és una gran superfície, era com sortir una miqueta del paraigua de la resta d'empreses que fan totes una miqueta el mateix, eh?
4: De fet, has analitzat a fons aquestes marques entre el 2023 i el 2025. Què hi ha realment darrere d'aquest minut que fan, no?, dels anuncis, l'eslògan publicitari que sempre es passa per la tele? Què hi ha realment darrere d'aquest minut i quant val en diners reals, si és que ho sabem?
5: Sí, exactament. Ausonia, des de fa molts anys, ha tingut un reconeixible eslògan que és un pack igual un minuto d'investigació. De manera doncs, que, clar, et fa pensar que tu comprant doncs, aquest paquet de compreses en lloc d'una altra marca, estàs doncs, invertint en investigació. En la lletra petita, petita, petita, diuen que un minut d'investigació és 0,06 euros, que no 6 cèntims, no? Vull dir que també aquí ja veiem una miqueta anàlisi del discurs com ho fan, però és que, a més, ells asseguren que han fet una mitjana i que 0,06 cèntims és, doncs, això, el càlcul mitjà del que costa un minut d'investigació a l'estat espanyol, cosa que s'ha buscat des de diferents plataformes, hi ha hagut diferents projectes periodístics que han intentat investigar-ho i no hi ha cap plataforma que pugui corroborar aquesta xifra, aquesta mitjana que ells s'han tret una miqueta de la màniga, perdó per fer servir aquest llenguatge. I, a més, s'inverteixen en diferents projectes, cada projecte té unes necessitats diferents. Llavors, dir que la mitja d'un minut d'investigació és 6 cèntims és, la veritat, bastant erroni.
4: Sí, a més, parlaves de que no s'han arribat a fer auditories com a tal.
5: Clar, sí, i això és un dels factors que no només es repeteix a Ausònia, sinó també en el Corte Inglés. Igual que el Corte Inglés sí que, per exemple, cada cop que acaba una campanya fa una foto molt institucional amb un xec on diu exactament la quantitat que donarà a l'Associació Espanyola contra el Càncer i també a quin projecte d'investigació serà donat, llavors podria semblar aparentment, doncs, home, que hi ha una transparència i que hi ha, doncs, una manera de fer les coses potser més prudent, més sensibilitat que la d'Ausònia, però després veiem que també hi ha una manca d'auditories, llavors no pot ser una traçabilitat de realment d'on han sortit aquests diners i on acaben anant a parar.
4: Clar, exacte. I tu, dins del teu treball, d'altra banda, proposes un concepte molt interessant que es diu Pinkwashing 2.0. Dius que les marques ja no amaguen l'opacitat, sinó que fan una, el que estaves parlant, no?, una transparència escenificada. Què vol dir exactament això?
5: Exacte, Marc, això el meu tutor bé, em va dir que era molt atrevit per un treball de final de grau inventar-se un terme així, però li va agradar perquè considerava que sí que hi havia prou motius per fer-ho. Jo, quan parlo de Pinkwashing 2.0, em refereixo a dues coses, i és que en aquest 2025 hem vist que la pressió ciutadana, la pressió d'associacions feministes, poso l'exemple de Teta i Teta, no? O sigui, és una associació que, doncs això, referint-se al PIT, Teta i Teta era el seu nom, ha fet un laboratori del Pinkwashing, ha lluitat per l'octubre marró, és a dir, canviar l'octubre rosa per l'octubre marró, perquè tenir càncer és un marrón. I no és color de rosa i sense cap problema i mocadors i
4: clar.
5: No. Llavors, què passa? Doncs que aquesta pressió, com et dic, des de mitjans que donen suport i que aquestes reivindicacions de les pacients, des d'associacions privades, públiques, ha arribat a realment influenciar. I llavors estem veient un canvi de paradigma. Ara s'està buscant molt la imatge de laboratoris, la imatge de dones científiques. El 2023 Ausònia feia servir influencers, va haver-hi un escàndol bastant important amb Lola Lolita, una influencer espanyola que va fer uns vídeos doncs, pagats, o sigui, era una col·laboració pagada amb Ausònia i l'Associació Espanyola contra el Càncer, que van ser molt criticats per la manca d'empatia i Marc, és que lo malament que estava gestionat, no? I en canvi, en aquest 2025 és un spot on es veuen les imatges de laboratori, on es veu...
4: Científiques...
5: Doncs, Exacte. Per tant, què passa? Pinkwashing 2.0 sí que hi ha un canvi de paradigma, sí que es busca aquesta escenografia que doni doncs, una certa moralitat i una credibilitat a aquests objectius i, a més, les xarxes socials ajuden també a que el pinkwashing tradicional vagi evolucionant cap a altres tendències, però el rerefons continua sent el mateix. El rerefons continua sent que no sabem exactament quins diners surten i a on exactament van a parar.
4: Abans parlaves d'aquesta associació feminista de Teta i Teta, que han creat l'Octubre Marró. Què representa aquest color marró, que abans ja ho has dit, no? Una mica el Valle Marrón, i per què creus que és tan necessari explicar-lo en aquest relat del càncer? Perquè, clar, no tot es pinta de color de rosa, és que tot va una mica lligat, no?
5: Exacte, o sigui, per començar, Marc, és que cada tipus de càncer té un llaç d'un color diferent. I una miqueta amb aquesta bé, doncs, pressió per el gènere, el de pròstata, per exemple, és blau. Uh-huh. No? O sigui, com és d'home és blau i el de el càncer de mama és rosa. Però què passa? Que l'únic que és reconeixible, i podríem fer la prova, i jo crec que estem segurs que sortiria així, l'únic reconeixible per tothom és el rosa. La resta de llaços no els relacionem. Llavors, doncs, això fa que es creï una tendència on qualsevol cosa la tenyeixes de rosa i ja sembla solidària. I aquesta hipersensibilitat també és perillosa, és a dir, s'han de fer campanyes, eh? I en cap cas el meu treball busca negar-ho, o sigui, és importantíssim. I després, quan acabem, deixa'm que et digui una cosa bona, per donar-hi un toc amable. Però, al final, aquest octubre marró el que vol és realisme, el que vol és cossos de dones reals. Quan tu estàs fent quimio, no estàs guapa, perquè és una cosa que realment doncs, t'afecta molt, no? Llavors, no volen anuncis que siguin enganyosos, no volen ficar les pacients al centre d'una manera errònia, fent servir aquest discurs bèl·lic de guerreres, supervivientes, que moltes vegades es fa des de la bona intencionalitat, eh? Però s'ha de parlar de pacients. I sobretot, crec que és molt important dir-ho, l'Associació Espanyola contra el Càncer, en el 2025, no va fer servir el color marró, però sí que va tirar més per tons com verdosos, en una campanya on desapareixien per complet els mocadors, on desapareixien els llaços, i se centrava molt, doncs era com una abraçada, no? O sigui, dues dones abraçant-se, però vull dir que no, potser no cal que sigui l'octubre marró que proposa Teta i Teta. Potser simplement cal que sigui qualsevol color que no sigui aquest rosa estigmatitzat tota l'estona.
4: Clar, i de fet, ara l'associació, per exemple, de càncer de mama, ja han fet campanyes un pèl més reals, allunyades de la imatge bonica del càncer, com tu deies, no? D'això de color de rosa. Mm-hmm. Per tant, no sé si estem davant ja del final d'aquest monopoli del màrqueting rosa.
5: Aquesta era una de les preguntes que em van plantejar al tribunal quan vaig exposar la recerca. I clar, el problema, Marc, és que a altres països, regions, sí que hi ha, igual que hi ha un segell, per exemple, que et diu quan un producte és ecològic,
4: sí.
5: Doncs hi ha una llei que sí que és molt més contundent amb la transparència que ha de tenir tot aquest màrqueting solidari, filantròpic, no? Què passa? Que a l'estat espanyol no n'hi ha. Jo crec que sí que la tendència pot anar millorant, però fins que no hi hagi institucions públiques que realment intervinguin i se'ls freni una miqueta més, continuarà havent-hi gent doncs, que aprofiti aquesta malaltia precisament perquè ara ja després de tant de temps és que les raons ja no són epidemiològiques per fer-la servir. Ara les raons són culturals i comercials i costa molt això que ja està tan anclat fer-ho enrere si no hi ha una pressió estatal, eh? La veritat, jo penso, Marc.
4: Per últim, quina és la pregunta que ens hauríem de fer tots a partir d'ara per conscienciar-nos sobre aquest tema i canviar una miqueta la manera que tenim d'enfocar el càncer de mama i relacionar-lo amb el color rosa?
5: Jo crec que ens hem de preguntar per què s'individualitza una enfermetat. Ai, no, és que aquest té càncer perquè fuma, és que si t'haguessis tocat als pits i haguessis trobat, no, doncs que tenies un... Que no es podem individualitzar i que i volem adquirir-la perquè gràcies a adquirir-la donarem 6 cèntims, podríem replantejar-nos fer una donació directament a l'Associació Espanyola contra el Càncer i fer doncs, aquesta intervenció directa. No? Sempre ens sentim millors quan formem part d'un col·lectiu que fa una gran donació, és una cosa sociològica, no? Però en realitat per què no fer-ho directament, no? Sense interventors?
4: Molt bé.
5: I sobretot que hi ha molts avanços, simplement una última dada, Marc. The Blue Box és una startup catalana que està aconseguint que fent pipi dins d'una caixa blava, com diu la paraula, es pugui veure si ets positiva en càncer de mama o no.
4: Hosti.
5: Per tant, hi ha avanços i realment... Per això volia acabar amb una cosa positiva,
4: sí,
5: no?
4: Sí, tant.
5: Dir,
4: és veritat, com
5: ho havies
4: dit.
5: Aquestes investigacions serveixen, no? Vull dir que ho aconseguirem.
4: Molt bé, doncs Estela Fernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i que aquest juliol et vagi molt bé quan comencis a formar part d'aquest projecte d'investigació sobre comunitats amb perspectiva de gènere a la Universitat de les Açores. Ja, si en treus conclusions o extens més a profunditat sobre el tema, i en tornarem a parlar, que ha sigut molt interessant. Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, Marc.
0: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
1: I justament arribem a 4:45 de la tarda. A continuació fem el repàs a la pregunta del dia. Avui us recordem, us estem preguntant si preferiu el formatge o el pernil. Una pregunta que ha formulat en Martí Capçada i que, de fet, no ens dona opció a escollir les dues respostes. Hem de dir pernil o hem de dir formatge. Per tant, heu d'escollir entre aquests dos aliments. Recordem que la pregunta la podeu respondre i la podeu trobar a través de les nostres xarxes socials, que ens anomenem @onamaresma. I bé, doncs us animem a respondre fins al punt de les 5 de la tarda, que és fins quan us acompanyarem en el programa d'avui dimecres 17 de juny del 2026. Doncs bé, dita la pregunta, nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.

0: I avui, dimecres, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens parla de novetats literàries. Avui parlem d'art, de l'evolució de l'art, amb el llibre 30.000 anys d'art, un llibre que convida a recordar d'on venim, quines etapes artístiques han existit al llarg del temps i les característiques de cada una d'aquestes etapes.
1: Bé, doncs sí, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, com estàs avui?
0: Guai!
1: Venim d'una festa major a Calella,
0: ai,
1: llavors
0: sí,
1: encara,
0: sí.
1: Encara estem millor, més descansats, però veig que avui portes un llibre bastant gros, presenta-me'l.
0: Sí. Bé, el llibre que porto efectivament és gros, quadrat i groc.
1: Sí,
0: val?
1: I blau.
0: Val? El seu títol és 30.000 anys d'arte.
1: Vale.
0: Directa, ¿no? La historia de la creatividad humana a través del tiempo y el espacio.
1: Vale. Val?
0: És una obra col·lectiva de 4 milions d'autors i publicat per l'editorial Phaidon, que és una editorial així xula i que sol fer coses molt...
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Vale, doncs, si et sembla, Mar,
0: sí.
1: Farem un canvi, segons ho fem generalment, ja que a vegades
0: sí.
1: Fem debat,
0: sí.
1: O parles tu directament del llibre, jo el que faré... És, et aniré dient etapes
0: sí.
1: d'aquest llibre, perquè si no, no acabaríem mai.
0: No acabaríem mai.
1: Anirem per ordre, perquè les tinc aquí apuntades, i tu
0: sí.
1: me diràs, doncs, obriràs una pàgina, me diràs una curiositat
0: sí.
1: d'aquesta etapa i en parlem una mica, no?
0: Sí.
1: Per exemple, aquest llibre s'inicia amb l'etapa de l'art prehistòric
0: sí.
1: de l'any 30.000 abans de Crist al 3.000 sí. abans de Crist.
0: Vinga,
1: sí. parlem-ne d'aquesta primera etapa.
0: Va, doncs, mira, la primera reproducció que trobes a l'obrir el llibre, o sigui, la primera obra que es considera una obra d'art del món mundial de la història és superguai. Val? És un home lleó.
1: Aquesta intriga.
0: És un home lleó que és una figureta de fa, bueno, uns 30 centímetres que es va trobar a una cova a Alemanya i que a sobre la van trobar trossets.
1: I la van muntar després.
0: I la van muntar.
1: Com
0: i la van muntar i la veritat és que és molt espectacular. Aquí perquè és a veure, és una foto així feta com amb no tant de detall, però sí, he vist jo fotos amb més detall i realment tots són trossets.
1: Carai,
0: i és al·lucinant.
1: Sembla un déu egipci, també.
0: Sí, sí. És que a mi el que m'agrada d'aquest llibre és que a vegades... o sigui, ens imaginem que cadascú té el seu i que nosaltres els occidentals tal, els xinesos qual, els, jo què sé, els inuits tal, però la veritat és que sempre parlem de lo mateix. I això és l'interessant d'aquest llibre. A través de l'art, doncs, vas veient, no?, tot aquest context que tots creiem més o menys a lo mateix, tots tenim més o menys les mateixes aspiracions, explicats cadascú a la seva manera, segons les seves societats i època, però que anem a parar allà mateix.
1: I aquella deu ser la Venus de Willendorf?
0: Sí, senyor.
1: O alguna semblant, no?
0: No, és ella.
1: No sé si està al Louvre.
0: És ella.
1: Crec que em sona haver-la vist al Louvre,
0: doncs,
1: o una semblant.
0: Deu ser una semblant, perquè en aquest cas està a Viena.
1: Ah, mira.
0: Val? L'important és que també hi ha la reproducció en fotografies molt guapes de les peces, també una breu explicació de la peça, i també una fitxa que et diu pues, on es va trobar, el nom que se li ha donat, si hi ha autor o no, en aquest cas l'home lleó pues, és anònim, i bueno, una fitxa tècnica, i on es pot veure.
1: Perfecte.
0: O sigui que també si dius, ostres, i és que vull veure aquest senyor l'home lleó, no?
1: Sí.
0: És com un petit ídol, pues bueno, se queda anar a Ulm, que és al costat on es va trobar.
1: Vale.
0: La ciutat alemana de Ulm. I perdó.
1: Sí.
0: És que veus, aquí també hi ha, bueno,
1: pintures rupestres, no?
0: Rupestres, Altamira, tal, hi ha moltes coses, però ara jo et vull ensenyar una imatge que jo he quedat fascinada, que és aquesta noia, no? Que és una peça d'Egipte que és estatuilla femenina, val? De l'any 3.700 abans de Crist.
1: Sembla un alien.
0: Jo em sembla que és més una noia amb ulleres de sol prenent el sol.
1: Ah, bueno, pues sí, a més a més té les mans així.
0: Amb unes ulleres
1: així,
0: com... xulis.
1: Sí, d'aquestes rodones, no?
0: Sí, d'aquestes que es porten ara,
1: sí.
0: No? Que dius, això és genial.
1: A més té les mans com el pit, no? Com si
0: clar,
1: estigués descansant.
0: Clar, si estigués, sí. Llavors a mi em fa molta gràcia, bueno, dona molt que pensar, no? Que ens imaginem moltes coses i és que sempre estem allà mateix buscant lo mateix.
1: Doncs mira, hem començat amb aquesta etapa per saber una mica d'on venim, amb la primera etapa, podríem dir, de la història.
0: Sí.
1: Seguim amb l'antiguitat regional, que seria del 3.000 abans de Crist als 500 abans de Crist, que seria una mica l'art de l'antic Egipte. Ja hem entrat una mica amb l'Egipte, l'art mesopotàmic, també.
0: Sí, perquè jo aquí tinc, des de peces d'Iraq fins a Egipte, el famós escriba, també hi ha...
1: Les piràmides...
0: Sí, Yemen... Tots són... tots són peces exentes, saps allò? Vull dir que són peces mòbils, no? O pintures o escultura. I també, en aquest cas, no puc deixar d'ensenyar-te una peça de l'Àsia Central, que aquesta sí que es troba en el Louvre, de l'any 2000 mira. Abans de Crist, que es diu Cara Cortada i que
1: aquest,
0: sembla...
1: Aquest, el One Piece, no? Que
0: un personatge
1: dit?
0: Del One Piece.
1: Sí, sí, que només té un ull pintat, pel que
0: té
1: veig.
0: Té un ull
1: sí,
0: pintat sí. I té una supercicatriu,
1: sí,
0: guachi.
1: Sí, i tant, i tant.
0: I que només mesura 12 centímetres.
1: Doncs, cuidado. Si està al Louvre, poder no l'he vist, perquè és tan petita és que hi ha tantes cosa. Coses que és molt bèstia. Va bé, sí, doncs sí. Mira, ja tenim més. Dues etapes. Anem a Pinyo Fijo, perquè si no
0: sí, sí,
1: se'ns
0: ja
1: menja el temps.
0: Sí, sí, ja passem a Egipte, sí.
1: Passem a l'antiguitat clàssica, dels sí. 500 abans de Crist a 400 després de Crist, una de les etapes poder més importants de la història, no només per l'art, sinó també per bueno, tota la literatura i la filosofia, parlant sí. de la Grècia clàssica i la Roma, l'arquitectura de Roma, en aquest cas.
0: Sí, i que, per cert, també és el mateix període, no ens oblidem, dels guerrers de terracota pintada de la Xina.
1: Ah, sí, i tant, és veritat.
0: Vull dir que també és una gran fita...
1: Un conjunt d'escultures important, aquest, també.
0: Sí, sí. I aquí trobem, pues, això, 3.000... 3.000 escultures de Venus, els déus grecs i romans...
1: Sí, no, una mica
0: peces de Vietnam.
1: Mira, el realisme anatòmic, no, una mica la sí. representació de l'ésser humà.
0: Sí. El realisme anatòmic és al·lucinant. També hi ha aquest naturalisme en els retrats d'època romana, no, que segurament devien ser així.
1: Sí, exacte.
0: Quan veus els retrats
1: de la perfecció del cos humà també,
0: exacte.
1: En aquest cas, no?
0: I en una banda hi ha el got de Portland, que és com un petit càntir preciós que es troba en el Museu Britànic, que és una passada, una de les millors peces que poden arribar a tenir. I al costat, amb 9 anys de diferència, hi ha una peça, una passada de Nigèria, que és una base d'escultura Nok, de la cultura Nok. No?
1: Carai, semblen...
0: Aliens.
1: No sé què semblen, sí, aliens no? O personatges de Planeta 51, els que hem vist la pel·li aquesta d'animació, són com cares de peixos. No?
0: Sí, però veus, es considera aquí que és de l'any 10 sí. abans de Crist i aquest és de l'any 1 abans de Crist.
1: Carai.
0: M'agrada això del... no tant les peces en si, que són espectaculars, sinó aquest context humà que tot ens uneix.
1: Fem un altre salt, farem un salt una mica més llarg perquè se'ns menja el temps.
0: Sí, clar, és que és molt...
1: És complicat, jo estaria parlant molta estona. Però mira, anem a la meva etapa preferida, el Renaixement.
0: Toma.
1: I els imperis de 1400 a 1600. Sí. Aquí entrem amb Da Vinci, amb Michelangelo, amb Rafael, amb l'art azteca també, amb l'imperi otomà.
0: Sí, amb la Índia i els seus 3.000
1: exacte.
0: Ganeshes.
1: Parlaríem d'art islàmic
0: sí,
1: també,
0: Donatello.
1: No?
0: Donatello.
1: Donatello.
0: Sí, art islàmic, tota que és la pintura holandesa, el Frangelico, no? Del 400. Sí, sí, és una passada. I aquí també hi dedica molt
1: aquí
0: d'espai,
1: és més,
0: eh?
1: És més, bueno, no sé si és cultura, però és més quadre, no? És més art, més pintura.
0: Sí,
1: no?
0: Aquí hi ha molta pintura. A veure, també hi ha alguna escultura, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: No?
1: I tant.
0: Durer, amb els seus gravats, no? Que també són interessants.
1: I, bueno, la propera etapa, que també és, jo crec que aquí tira molt la pintura, que és el barroc, que hi ha el
0: sí,
1: rococó, amb Caravaggio,
0: guai.
1: Amb Velázquez... I Bernini.
0: Caravaggio. Sí, Bernini, que és una escultura allò...
1: Potent.
0: Molt potent. També hi ha Velázquez.
1: I tant, amb les Menines, sí, sí.
0: Les Menines. Sí, és una passada escultura també molt xinesa, també hi ha molta obra. Tot el que són a Canaletto, els pintors holandesos, amb aquells cels. Sí. Fabulós. I Japó, les grans.
1: Clar, bueno, sí, clar, ens estem oblidant, estem tirant molt cap aquí,
0: que,
1: però
0: sí.
1: És que si te'n vas cap a Àsia, doncs n'està ple de part de cultures, no? D'art, en aquest cas. No?
0: I tant.
1: Llavors, si avancem, també tenim les revolucions, podríem dir...
0: Sí. O
1: englobaríem Goya,
0: sí.
1: amb l'impressionisme de Monet,
0: sí.
1: amb el postimpressionisme de Van Gogh,
0: sí.
1: no? Tots aquests... podríem dir una de les èpoques daurades de la pintura, també es podria
0: sí,
1: dir, no?
0: Sí, aquí realment és molt, no? També amb tot el paper de la fotografia,
1: i
0: no?
1: Tant,
0: que pots
1: veritat.
0: Treballar millor la realitat, en el sentit que no fa falta que sigui...
1: Exacte.
0: No? És una interferència, és una època molt interessant. amb tot el que són les corrents artístiques.
1: Llavors, a partir del 1900, entraria una etapa un tant rara, per
0: més
1: mi...
0: Més divertida, sí.
1: Que és el cubisme i el surrealisme.
0: Sí, tot el que són les avantguardes.
1: Sí, de Picasso i Dalí.
0: Sí, d'aquesta fragmentació, no?
1: Sí, sí,
0: tant
1: sí.
0: Tant el futurisme... No?
1: Exacte, exacte.
0: I totes bueno. Les avantguardes aquestes com més de
1: ara protestona. Sí, ara n'hi vam entrar. Sí, sí, sí, sí.
0: Més i irreverents, tant, exacte, més què és art i què no és art.
1: Mm. No, hi ha un quadre que vaig veure fa poc, el... no sé si va ser el Reina Sofia, que és d'aquesta etapa, que és un quadre molt curiós. El Bosco.
0: El Bosco.
1: És l'artista que pensava. Sí.
0: És molt especial el Bosco, eh?
1: Mm. Sí. Ja,
0: o sigui, la veritat és que podria passar perfectament com per una obra contemporània d'ara amb tot aquest efecte d'imaginació.
1: I se'n sabia poc, diria.
0: Sí, no hi havia molta informació d'ell.
1: Era, bueno...
0: Sí, també místic. Abans els artistes també tenien una altra consideració, no?
1: Sí,
0: també,
1: sí, aquesta, sí.
0: També com d'artesans i...
1: De fet, aquest autor ens va molt bé per canviar l'última etapa, no? Perquè s'apropa bastant a l'art contemporani, que és aquest art raro, no? Art
0: sí,
1: modern.
0: Molt personal.
1: Sí, art...
0: No saps si és art o no és art, no?
1: Sí.
0: Perquè veus segons què, que dius, bueno, no ho sé jo.
1: L'únic que
0: no
1: aquí jo entenc és en Warhol.
0: Sí, ai, a mi, no sé, em xoca, no? No, no connecto jo
1: bueno,
0: amb ell.
1: Perquè té aquestes coses com lo de la Marilyn Monroe, el que va fer
0: sí.
1: El plàtan de Velvet Underground i aquestes coses. Sí, sí.
0: Sí. Sí, sí, però hi ha obres, no, com per exemple aquest d'en Catalan, no? Aquest mm-hmm. és molt conegut. Instal·lacions, no?
1: Sí,
0: coses que nosaltres
1: exacte.
0: Ja el tema de les instal·lacions ens costa
1: sí,
0: una
1: que
0: mica.
1: Sí, sales, no? Complertes d'un museu que es dediquen a, doncs, a fer una obra sencera.
0: Sí.
1: A més d'un quadre... Doncs una representació real. Va estar
0: sí,
1: l'artista
0: sí.
1: En allà i tira un cubo de sorra al terra i això és una obra d'art.
0: Sí, sí, és un happening, no? Els happenings també entren mm-hmm. dins de... Però l'art és un tema meravellós que ens connecta
1: sí.
0: Amb nosaltres mateixos.
1: Sí, sí, sí.
0: I que encara que no l'entenguem racionalment, ens comuniquem a través del temps i a través de les persones.
1: Et vull preguntar finalment, Mar, ràpidament, la teva etapa...
0: Oh,
1: quina, amb quina et quedes?
0: No sé, totes, una. Totes, és igual. A mi la prehistòria m'agrada molt perquè m'inspira molt.
1: I és
0: per
1: molt,
0: lo senzill,
1: molt extens.
0: I és molt extens.
1: Jo em quedo amb el Renaixement, ja t'ho comentem.
0: Clar, amb el Renaixement és genial, és perfecte.
1: Uh-huh.
0: Molt bé.
1: Doncs tu, bueno, la prehistòria, no? Quedem...
0: Per triar-ne una, però jo les triaria totes.
1: Molt bé, Mar, doncs merci per portar aquest llibre avui d'art. I setmana que ve... Farem un programa especial,
0: especial.
1: No direm res,
0: no direm res.
1: Que la gent
0: no
1: s'ho trobi de cara
0: sí.
1: Que serà un programa molt especial
0: sí.
1: I amb una convidada també
0: molt,
1: doncs,
0: especial.
1: Molt especial. Mar, que vagi molt bé.
0: Val.

0: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
2: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
1: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
0: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
1: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
2: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
0: Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergint amb més força entre els joves?
1: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
2: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
0: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
1: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
0: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
1: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
2: Sí,
1: té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
2: Sí, es troba la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no?, i a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
1: També les xarxes el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
0: Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
1: Clar, tenim, normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de tècnica, en plan, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu. I també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no? Sinó que has d'anar perseverant i creure en tu mateix.
2: És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
0: Clar.
2: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
0: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
1: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no? En els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagin instruments, l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no? Que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no? Que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen, també el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Mm-hmm. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
2: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
0: El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
2: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35, però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
0: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats al Maresme.
2: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
0: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta, què poden guanyar o a què poden accedir?
1: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents, i a més el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor aquell premi. Llavors, tenim per una banda un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
0: Un videoclip, no?
1: Exacte, sí. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que tirem endavant aquest projecte.
2: El premi local.
1: El premi local, exacte.
0: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
2: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no?, de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin no hagin tingut que tinguin un contracte amb una discogràfica no s'hi poden presentar. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar. I sona una...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3 i 22 minuts. L'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Español, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
0: Notícies en xarxa.

0: una malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Fem el Toc, un podcast sobre igualtat, diversitat i tot allò que has de saber, amb la Mònica i la Núria, dues malgratenques amb moltes preguntes i algunes respostes.

0: Totes per ser aquí avui, en aquesta taula rodona, on parlarem d'experiències generacionals entre gent gran i gent jove. Per fer-ho, avui comptem amb, en representació de la gent gran. Sí? Tenim en Miquel Lutxena. Benvingut, Miquel.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda. També comptem amb Teresa Gelpí. Benvinguda, Teresa.
2: Gràcies, bona tarda.
0: I en representació de la gent jove, comptem amb en Víctor Ríos. Hola, Víctor.
3: Hola.
0: Ell és estudiant del cicle d'esports. Sí? I també Adrián Martín, que està
4: Hola.
0: Fent...
4: Hola, Hola bones, bona tarda.
0: Bona tarda, que està fent primer de batxillerat. Bueno, has acabat primer de l'artístic, el batxillerat. També comptem amb en Pol Salvà i la Judit Garcia, que són els integradors de l'Espai Jove. Benvinguts.
5: Bona tarda, gràcies.
6: Bona tarda, merci.
0: Gràcies a vosaltres.
7: I també tenim el privilegi de tenir entre nosaltres en el públic a l'Andrea Barraquer, que és la cap de la unitat de les persones grans de la Diputació de Barcelona, i després i potser li cau alguna pregunteta també.
0: Moltíssimes gràcies per venir. Sí. I tant.
7: Merci. A veure, aquesta taula rodona surt, com deia abans la regidora, no?, que ens deia que sorgeix de l'any passat, de quan es va pensar a veure què es podia fer, que la gent gran deia que moltes vegades veu com que la gent jove no els entenen, no? I vam dir, va, doncs fem alguna cosa. Sí que vull explicar que vam fer una trobada, no?, que els hi fèiem com preguntes i els joves ens miraven amb una cara com dient, què està dient? No? D'on surt això? Ells veuen la seva realitat des de la seva perspectiva, de la poca experiència de vida que encara tenen, i la gent gran la veiem des de l'experiència que sí que tenim i que tenim el privilegi de tenir aquesta experiència.
0: De fet, és un clixé de la humanitat, no? El fet de que els joves mai han entès la gent gran i la gent gran no entén els joves. Sí. Potser per aquesta diferència generacional, però avui explorarem matisos.
7: Llavors, arrel d'aquella trobada, uh-huh, ens vam preguntar a veure si sabíem acompanyar, si els adults sabem acompanyar els joves més que prohibir, més que exigir, més que... no? com intentar que no cometin els mateixos errors que nosaltres, quan els errors precisament el que et fan és madurar i és experiència de vida. Llavors vam dir, va, doncs anem a fer una taula rodona a veure si sabem acompanyar i si ells volen que els acompanyem o no, o què carai passa aquí.
0: Sí, coneixerem una mica més, perquè aquesta és la gran pregunta. Sabem acompanyar? Sabem sostenir el que els hi passa als nostres joves? Estem preparades per posar un mirall davant nostre i veure les nostres debilitats reflexades en aquell infant que estimem i protegim? No, també és un dels grans dilemes d'educar avui en dia. Anem a veure-ho. Potser ens hem de plantejar una nova forma de relació, més respectuosa, més confiada i amb més llibertat. I entenent, sobretot, no?, doncs que aquests joves són persones independents que han de viure la seva pròpia experiència de vida. I sí, podem acompanyar, però des d'un altre lloc que no sigui voler imposar la nostra visió de la vida, no? Hem de saber acompanyar amb confiança, això està clar. Bé, comencem?
7: Comencem. Va, començarem llançant preguntes als diferents sectors. Una cosa.
0: Això és el Gran Prix. Sí. Sector, guanyador?
7: Sí, sí, sector. Hem intentat fer les taules allò equitatives de mitjana d'edat, per això jo m'he posat amb els joves, sector jove, i la Núria s'ha posat amb el sector gran.
0: Si sumem, va, la mitjana si sumem, surt equitativa.
7: La mitjana surt més o menys. Va, pregunta per la Teresa i per en Miquel. Heu utilitzat mai la frase "quan jo estudiava el professor feia córrer la mà"? Per què s'utilitza aquesta comparativa? Perquè què estem dient quan utilitzem aquesta comparativa o aquesta frase?
2: Estem dient que el temps ha canviat, per sort. No.
7: Però ho diem per sort o perquè els hi caldria madura?
2: Ho dic jo, per sort. Més que res perquè era un fet que passava, era un fet real, no? Vull dir, llavors està bé que la gent jove se n'assabenti que les coses han canviat, no? Que l'educació, jo tinc una educació franquista naturalment, i llavors a mi m'havien pagat poc, ho haig de dir, però posar-me els dits així i pagar-me amb un regle sí que m'ho havien fet, perquè fallava les taules de multiplicar. Llavors jo me'n recordo d'això, que posa les mans així i grans pallisses jo no vaig veure, no? Però bueno, i que es feia córrer la mà, és cert, no? I ho diem per què? Per atemorir-los, no? Jo penso que si els hi expliquem, i jo ho he explicat a la meva neta, és perquè també per reflexionar com les coses han canviat, no? Uh-huh. I com vivim en un món fantàstic en aquest moment, eh? Perquè penseu en moltes altres realitats, no? Llavors tenim un món que cal valorar el que tenim, eh?
0: Totalment.
2: Cal valorar-ho amb deficiències, ja ho sé, moltes deficiències i coses per arreglar, però penseu per un moment haver nascut en un altre continent, eh? Vull dir, llavors està bé que ells vegin que la democràcia, perquè tot això passava quan no hi havia democràcia, hi havia un règim autoritari, hi havia un dictador a Espanya, amb la democràcia no es va arreglar tot, naturalment, però sí que això, sabeu que ara està a més condemnat i perseguit. Llavors a mi em sembla una frase que instrueix.
1: Entenc que als joves aquesta frase avui en dia ja no es fa servir, i jo aquesta frase en si mai l'he fet servir, però estic amb la Teresa, que jo he viscut haver de posar les mans juntes, els dits junts, i picar-te amb un regle. He viscut vés-te'n de cara a la paret, he viscut obre els braços i aguantar llibres, perquè estàvem amb una ensenyança molt autoritària, on el profe era el déu de l'espai on t'estaves, i on si no es feia el que ell deia, doncs rebies. Uh-huh. Llavors això ha canviat, evidentment, per sort ha canviat, i ara doncs ja no es poden fer aquestes coses.
0: Per sort.
1: El tema és que no sé si està canviant, està massa. Uh-huh. I els professors moltes vegades doncs es troben que aquell punt d'autoritat ja s'ha perdut, ja no el tenen. Uh-huh. Han de vigilar molt com diuen les coses, de quina manera s'adrecen al jovent, que no és que, no malinterpreteu, no és que vulgui que torni aquella autoritat, no? Però s'ha de vigilar molt com ho dius i de quina manera ho dius.
0: Molt bé, molt bona reflexió, perquè és cert. Adrián, què ens expliques? Tu aquesta frase, o sigui, el que han comentat, tu eres coneixedor, no?, que abans es picava la
3: sí,
0: gent
3: sí,
0: a les aules.
3: Sí, ho era, sí.
0: Uh-huh. I què n'opines?
3: Bueno, a veure, jo penso que ara mateix els temps han canviat massa, com bé han dit ells, i clar, per sort, això no ho hem viscut, però si ens ho han explicat per poder doncs tenir aquesta part de reflexió pròpia del que succeïa abans, no? I penso que també està bé que hi hagi doncs unes altres menes d'educació que no sigui necessari arribar a les mans i tal, com per exemple ara hi ha els sistemes educatius, tot el tema de nivells, de faltes de disciplina i tot allò, no? Són unes altres formes de poder educar o fer conèixer a les famílies que el fill ha fet, el fill o la filla ha fet una cosa que no està bé.
0: Correcte, sí. Han millorat els mètodes, no? Falta una mica que, bueno, que la societat també, com ha dit en Miquel, no? Ha sigut un canvi una mica dràstic, hem passat d'un extrem a l'altre,
3: sí.
0: Però bueno, sí que és cert que hi ha aquests mètodes que ens ajuden a no utilitzar la violència, sobretot. Mm-hmm. Avui en dia hi ha professors molt respectats i estimats, amb força èxit acadèmic amb els seus alumnes, no? I que precisament no fan córrer la mà i es guanyen el seu alumnat. Què fa? Què creieu que sigui així? Què els faci així? Creieu que és perquè és vocacional? Perquè tenen un sexto sentido? Per què? Perquè creieu que hi ha professors que connecten més amb els alumnes?
7: L'altre dia amb l'Adrià parlàvem d'una profe, no? I l'Adrià em va dir, ostres, dona-li molts records, que bona profe, no? Què fa que ella sigui així?
3: Home, doncs també, sobretot, la manera de relacionar-se amb el jovent, no? Penso que establir una bona relació entre docent i jovent, doncs això ens pot portar a que hi hagi un bon vincle a nivell de classes i de desenvolupament del curs i, bueno, i no només amb profes sinó amb qualsevol altra persona, no? Però ja que ens centrem en aquest àmbit com bé has dit, doncs jo considero que podíem encaminar per aquí, establir una bona connexió entre professorat i alumnat.
7: Vosaltres ho noteu quan una persona adulta us parla, sigui professor, sigui un referent, ho noteu quan és honest? Quan us parla des de la honestedat? Quan és... més que no us imposa, sinó que us sí. acompanya o que és sí. Parla clar, per dir-ho d'alguna manera?
3: Jo crec que depèn del professorat, però si tu tens un profe que has creat un bon vincle amb ell, tu sabràs si és honest o no amb tu, que d'una altra forma, potser un altre que no coneixes tant o no l'has tractat tant, doncs puguis tenir aquestes sospites que m'acabes de comentar.
7: És important el tema de la vocació, eh?
0: I com ha dit l'Adriana, el tema més important és el vincle, no?
7: Sí, sí.
0: Perquè al final, i jo ho veig molt també, jo soc profe de secundària i ho veig molt a l'aula, tu veus perfectament quan els alumnes han creat vincle amb tu, quina relació s'estableix tan maca. Abans era a través de la força, de la imposició, no? De la por. No podies crear vincle amb una persona que imposava la seva por, imposava por, i a més hi havia maltracte físic.
1: Marcava una diferència molt clara, ells estaven a dalt de tot,
0: sí.
1: I qualsevol persona que es volia apropar o posar-se al seu nivell era un perill a la seva autoritat.
2: Bueno, la tarima tenia aquest sentit.
1: Exacte.
0: Això mateix, la això famosa mateix. Tarima. Sí, sí.
2: Doncs han desaparegut, que... per sort. Jo encara vaig treballar amb
0: les
2: un profe que deia és que el problema és que hem fet les tarimes.
1: Gran problema.
2: Estava dient més coses, esclar.
0: Sí, sí, està clar. Penseu que també, amb tot el tema que hem tingut d'ara, doncs amb totes les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, tot el sistema educatiu s'ha de replantejar seriosament, perquè realment ara és cert que moltes vegades la informació la poden trobar a altres llocs que no és a l'aula. Per tant, la figura del professorat ha de tenir un valor afegit, més que mai, perquè la idea és ensenyar valors també, connectar amb ells, ensenyar valors i anar assumint els nous reptes, no?
7: Fem una pregunta als joves. En conversa amb els adults de casa, no? O dels vostres amics, el que vosaltres escolteu en els vostres ambients, penseu que viuen en el passat i que per això no entenen el vostre present?
4: No.
7: No? No viuen en el passat, no us expliquen coses d'abans?
4: Sí, sí.
7: I creieu que els agradaria que fos com abans? O estan còmodes amb com vosaltres, o com la gent, els adolescents ara estan visquent l'adolescència? En Víctor s'ho pensa, eh?
2: No, s'ho pensa. No?
7: S'ha de reflexionar. Sí. Vale. Pels que no ho veieu, l'Adrià m'està dient, repeteix la pregunta. Vale. Quan esteu amb adults, quan parleu amb adults, penseu que viuen en el passat i que per això no entenen el vostre present? Quan us prohibeixen alguna cosa, què sé, jo ara et dic, no, avui no surtis perquè hi ha barraques i pot passar no sé què. Perquè quan jo era jove a les barraques no hi havia tanta seguretat o el que sé, pam, pam, pam, i t'estic prohibint a tu una cosa perquè jo l'he viscut d'una altra manera.
3: A veure, jo crec que això potser també depèn de quin pare, no? Però potser això es fa per protecció i per intentar evitar coses que han viscut i que no volen que els seus fills visquin, no? Però òbviament jo crec que tots ens hem d'equivocar i també deixar aquest abanic de llibertat i donar pas a l'equivocació per poder aprendre després d'una errada que s'ha comès, doncs també crec que és important tenir com, o sigui, sí, tenir un control sobre el que fa el teu fill, però també deixar-ho estar i que investigui, que tenim vida de sobres per poder aprendre, saps?
7: Buah, tota la vida.
3: Arriba
7: un dia que no te'n dones compte i dius, ostres,
3: sí.
7: Què ha passat?
0: Clar, i sobretot entendre que vivim en circumstàncies diferents, no? El paradigma és molt diferent. El que vau viure vosaltres amb el que estan vivint ells no té res a veure. No té res a veure, inclús tant a nivells de que ara sabem, abans no teníeu res, pràcticament, sí que hi havia coses, però vull dir, no teníeu accés a tanta informació i coses físiques, perquè ara amb un mòbil a la mà ells tenen absolutament tot. I això, vull dir, a vosaltres que ja teniu una trajectòria de vida, com ho veieu això, aquest canvi? Perquè com ha dit abans el Miquel, potser ens hem anat a un extrem, no? D'un extrem a l'altre.
1: Bueno, abans, i ara m'estava vinguent al cap un treball que vam fer, que vam haver de fer a primer de BUP. El treball era bàsicament biblioteca, llibres, a treballar molt amb àudios de casset, a parlar molt amb els companys, ho farem així, ens ho farem d'aquesta manera. Ara és totalment diferent. Ara li fas a la IA prepara'm això, i ella t'ho fa en un moment, no? Abans tot era molt més laboriós, tot era molt més artesanal, i clar, la teva experiència sempre es basa en allò que has fet abans, no? Llavors ens hem d'adaptar als canvis, però és inevitable que quan algú et demana alguna experiència de vida, tu tiris del que has viscut abans, no?
0: Clar. Home, al final les experiències de vida són universals, no? Independentment de l'època on te les estiguis vivint, hi ha coses, temes, no? Com el desamor, l'amor, l'amistat, no? Al final això és un tema transversal. El que passa que, clar, s'ha de situar en el context on està vivint cada adolescent. Què penseu també de les noves maneres de criar? No? Ara veiem que hi ha una criança molt més respectuosa, digues, Teresa, molt més indulgent, que és més permissiva.
2: De cotó fluix.
7: No es pot dir que no. No es pot dir
2: no,
7: que, no,
2: que no. Dic de cotó fluix.
7: No, no, que dic que el no està prohibit ara, amb els petits. No es pot dir que no.
2: Jo penso que fem un excés de la criança dels nens en aquests moments. Un excés de protecció, un excés, jo què sé, l'altre dia vaig trobar una amiga amb la neta petita. No, això no, perquè té una mica de sucre. No, això no, perquè té una mica de sal. Saps allò? I bueno, l'alimentació, un control de, que bueno, no, que jo vaig quedar esverada, sí. No? Bueno, jo me recordo d'anar amb els genolls pelats molts anys. Vull dir, perquè queia, perquè no, bueno, deixem que es pelin els genolls, no? Però no, saps? Vull dir, jo penso que ha sigut una generació que ja sé que no us agrada, però que ho heu tingut tot, no? Jo sé que no és maco dir-ho, però que no és culpa vostra que sigueu de cotó fluix, que és culpa dels adults, que us hem volgut acomboiar, protegir fins a l'infinit, fins a l'infinit. I llavors ens et trobes amb gent que, és clar, que qualsevol problema és un problema molt gran. Sí. No? Jo, quan feia de mestra, una vegada me'n recordo que, bueno, els últims anys vaig dir a la reunió, jo no aniré de colònies, perquè era típic anar de colònies. I vaig dir, mireu, jo no hi aniré. Primer, perquè no hi vull anar, perquè no em vull passar 4 dies sense dormir i vigilant els nens. A part que no m'ho paguen, no? Vull dir, però és igual, encara que m'ho haguessin pagat, tampoc
0: ara, ho faria. Ara encara tampoc ho paguen.
2: Ja ho sé. I vaig dir, jo no hi aniré, perquè no em dóna la gana passar 4 nits sense dormir, controlant els nens, i amb una responsabilitat que no la vull
0: brutal
2: assumir. I una mare me va dir, pues estàs traumant el meu fill. Estic traumant jo o l'estàs traumant tu? Digue-li, ai, pobret, quina mestra tan dolenta que tens que no t'aporta de colònies. Si el teu fill té tantes ganes d'anar de colònies, agafa un estiu i n'hi ha 10.000 de colònies. Però era ella que li feia tenir el trauma en el nen, perquè el nen volia anar de colònies i no, la mestra deia que no. I amb aquest exemple podríem posar molts, no? Vull dir, en aquest sentit de cotó fluix, vull dir, bueno, sí, mira, la vida està feta de petits i grans traumes i petites coses ens passen cada dia a tots, a vosaltres i a nosaltres, i és qüestió d'assumir-ho,
1: Jo em dec culpable de ser massa protector, vull dir, jo tinc 3 nanos i sempre he pecat de ser excessivament proteccionista. També és cert és que la societat ha canviat moltíssim, i abans ens podíem passar fins a moltes llargues hores de la nit al carrer i senties a la mare que deia, Joan, puja cap a casa, i ara és molt diferent. Ara estar al carrer és pot ser perillós, i els pares i les mares doncs tenen aquella por de que els hi pugui passar alguna
7: cosa. Sí, creus que és més perillós que abans?
1: Què en penses?
7: Què en penses, Mònica? Que abans no se sabien.
1: No,
7: que
1: jo
7: passaven
1: crec que,
7: igual, però no se sabien.
1: Jo crec que ara el carrer està molt més perillós.
7: Igual, no.
0: Sí. Bueno, i que ara hi ha un perill invisible, que és tot el tema de les xarxes socials i el
7: sí,
0: món, o sigui, ells
7: però
0: tenen...
7: això passa a casa també.
0: Sí, però passa a casa, però això és, encara que els pares vulguin o mares vulguin controlar, això no ho controlen. Aquest bueno, és el gran problema, ells tenen una arma.
1: Potser que els preguntem a ells si veuen si veuen el carrer molt més perillós.
0: jo crec que, clar, ells no poden comparar, no, tampoc, perquè al final és el que hi ha ara, però jo no crec que el carrer sigui tan perillós.
1: No, però no comparar. Sí. Com veuen ells el carrer?
0: Ah, com el veuen?
1: El veuen perillós, els hi fa por sortir de nit?
0: Víctor, va, què veus a la nit al carrer? Tu surts? Veus perill al carrer, en general?
5: No,
0: tu et mous per llocs segurs.
7: Clar, com nosaltres.
0: Com nosaltres, com
7: nosaltres. No, és que nosaltres no en veiem.
1: Tu passejar a les 2 de la matinada per Malgrat no et representa cap problema. Sol.
5: No surto a les 2 de la mañana.
0: Que no surto a les 2 del matí, que és un noi aplicat, ell. Ja. És que acaba estudiant, que sí.
7: Home, jo...
1: Quan vas de barraques, tampoc. No. Vale, vale, perfecte.
3: Home, jo a mi una mica de... No por, però una mica de respecte a anar sol a aquestes hores, doncs sí, em donaria una mica de respecte, que no està potser en un grup i tal, que em podria sentir doncs més arropat, saps, amb ell. Fem tots com una mica de pinya i, bueno, si hem de tornar a casa, doncs ens acompanyem entre tots, saps? I, bueno, al cap i a la fi, doncs tenir consciència del que hi ha per carrer i que també hi ha bastants problemes i s'ha de ser conscient d'això, també.
7: Però fa 30 anys... Una noia, per exemple, sola pel carrer a les 2 de la matinada tampoc hi anava. No, tampoc hi anava. Anaves acompanyada, a casa et deien sobretot torneu juntes, sobretot torna amb taxi. Això ha passat al llarg dels anys igual. El que passa que ara, quan passen coses, se sap més. Abans et passava alguna cosa i potser no sortia mai.
0: Clar. No, i ara el que em referia jo al perill invisible és això, que ells tenen un poder a la mà molt fort, el mòbil, és que el mòbil els connecta, estan connectats al món, interconnectats entre ells a uns nivells que no podem veure, perquè ells tenen grups privats de WhatsApp on pues ja sabeu, no? Molts casos de bullying, d'assetjament, perquè és una plataforma que no veiem. Ho hem vist a la sèrie, no? Adolescents, aquesta anglesa que hi havia.
2: Sí, aquest anonimat.
0: Correcte. I, ostres, que deies, el nen era un nen modèlic, tot bé, tot genial, i va cometre l'assassinat, saps què vull dir? Llavors, amb la sèrie Pubertat, no ara, de la Letícia Dolera, i veiem això, que a vegades aquest perill invisible, tu pots estar protegint molt el teu fill, educant-lo molt bé, estar super a sobre, però si no controles el que passa aquí, se t'escapa, no?, aquesta part invisible que és tan potent i tan forta. Bé,
7: continuem. Canviem una mica de tema. Pregunta per en Miquel i la Teresa, pel sector adult. No a nivell personal, no una resposta a nivell personal, sinó el sector adult. Què fa que moltes cases no es parli obertament de sexe o drogues amb els seus adolescents?
1: Vergonya.
7: És la vergonya?
1: Sí, jo crec que sí. Vergonya no saber posar-te a l'alçada de l'edat que tenen els teus fills o els que tens a davant. La manera de veure el sexe com el tenim a la nostra edat no és la mateixa que el tenen ells. Llavors...
2: O l'hem tingut,
1: Sí, però sí. La manera d'entendre-ho és molt diferent, no? Llavors, com que durant molt de temps el sexe per nosaltres ha sigut no tabú, però sí molt secret, molt d'amagades, amagat, ara ens costa obrir-nos i expressar els nostres sentiments de cara al que ells poden sentir, poden gaudir o poden experimentar, no?
7: Tot i que ells tenen molt més clar què és el consentiment, què és el gaudir, què és... Continuen passant més coses, evidentment. Però jo crec que ho tenen bastant més clar del que ho teníem nosaltres.
0: Què?
7: Que és el consentiment, el gaudir, el passar-ho bé...
2: Jo tinc interrogants.
7: Sí?
2: Sí.
1: Jo crec que sí,
7: Més que potser abans, sí.
1: Penso que...
2: Jo tinc interrogants amb això. Tinc interrogants, ni ho nego, ni
7: ho
2: vaig
7: fer. Si més no tenen més informació de la que teníem nosaltres, això segur.
2: Bueno,
0: sí, però tenen més informació per lo bo i per lo dolent.
2: Jo no estic d'acord gaire. A veure, nosaltres, ens costa, a mi no m'ha costat, jo, la meva filla i la meva neta n'hem parlat obertament, però, esclar, venim de l'educació que venim, on el sexe, sobretot amb les dones, era repressió total, asexuades, i només en funció del mascle, vull dir, venim...
0: I la reproducció, zero plaer.
2: Exacte. Jo, la meva mare, de molt gran, en un moment que el meu pare estava fotut, me va preguntar una vegada, tu t'ho has passat bé? I em va semblar una pregunta molt valenta.
7: Clar.
2: Sí, mare. I diu, és que jo no.
7: Clar.
0: I quantes dones?
2: I va afegir, és que A mi la meva mare me deia que si m'ho passava bé era una puta.
0: Correcte.
2: No?
1: Sí, sí,
2: venim d'aquí, explico això perquè venim d'aquí. A mi ja, bueno, em treballa, eh? Em treballa perquè mil i una històries sobre el sexe, sobre els tocaments i sobre remordiments de consciència, bueno, i que si un noi et feia un petó ja t'havies de casar perquè t'havia tocat, vull dir, això passava.
1: O que podies quedar embarassada.
2: Clar.
1: Amb un batonet.
7: Més d'una s'hi quedava en un vàter públic.
2: La desinformació per part nostra. Ara, jo penso que ells tenen informació sesgada del sexe. O sigui, sabran els òrgans masculins, parlaran del clítoris sense problemes. Potser que jo vaig descobrir molt tard la paraula clítoris, no? Vull dir, perquè ningú me l'havia explicat, sí. Doncs, què és això? No? Vull dir que tota aquesta informació ho tenen, però el valor del sexe com a intercanvi entre persones, com a enriquiment, no. I si no, sentiu-los a parlar. Aquesta s'ha anat amb aquell, amb aquell, amb aquell. No sé què. Es redueix això, no? Vull dir, a mi me sembla que aquesta aparent llibertat falta no informació dels genitals, sinó formació sexual.
7: Bueno, sí, educació sexual efectiva.
0: Aquí sempre ho diem.
2: No, que no es dona. Correcte. Continua sense donar-se ni a les famílies.
1: Aquesta educació hi és, no? A les escoles?
2: No,
1: hi és.
0: A les escoles es fa... No, el que està passant als instituts, i si no, ara us ho preguntaré a vosaltres perquè vull saber la vostra opinió, però bàsicament és que s'està donant les xerrades típiques de prevenció, que estan molt bé, no? La prevenció que puguis agafar malalties, sí, de transmissió sexual, i també s'ha inclòs ara, però fins aquí, era simplement prevenció, posar preservatiu, mètodes anticonceptius i prevenció de les ITS. I ara el que s'està fent és comencen a introduir xerrades sobretot el consentiment. Que n'heu rebut d'aquestes? Algunes xerrades sobre potser el masclisme, els consentiments, sí?
5: Sí.
0: M'equivoco, no? Sí. Ara bé, què es troba a faltar? Doncs que hi hagi aquesta part d'educació afectiva o sexual. És a dir, perquè no és només parlem del masclisme, el consentiment, que òbviament sí, i de les malalties que podem contraure, els mètodes preventius, genial, però com em relaciono jo amb una persona que m'agrada? O sigui, què és l'amor, què és cuidar l'altre, què és... Tot això de les relacions sexoafectives està una mica descuidat.
2: Sí, continuen sent descuidat i continuen sent sempre des del punt de vista de l'home. Vull dir, jo recordo que vaig anar a l'institut aquí a veure fa un parell d'anys només, una obra de teatre d'una noia que explicava una violació, era una violació del seu nòvio i una persecució, era una relació tòxica total, no? I acabada l'obra me va sorprendre, perquè hi havia els alumnes de l'institut, a mi me van convidar com a extra, i recordo un noi plorant a llàgrima viva perquè allò els havia tocat, perquè elles hi havien passat, i no hi havia cap noi plorant. No sé, em va... Sí. És una imatge, el que us explico. Jo penso que és una assignatura molt pendent, i sobretot perquè, jo què sé, els estereotips home-dona continuen reproduint-se, veig. Les noies, doncs, van com van, però vull dir que continuen sent molt masclistes, molt. Hem superat coses, per sort. Hi ha noies que s'atreveixen a dir no, cada vegada més. Hi ha noies que reivindiquen la seva sexualitat, que aquesta és una altra. Les noies...
7: També hi ha nois, sí, cada vegada més, que pregunten què li agrada l'altre.
2: Sí,
7: que...
2: Cada vegada més sí, però no majoria, jo penso.
0: Sí, però encara hi ha. Encara
1: el que passa és que hem de tenir en compte que, com dèiem abans, el mòbil els hi dona una informació que moltes vegades no la busquen ells, sinó que els hi ve donada.
0: Correcte.
1: L'algoritme et fa que tu vegis el que ells volen que vegis, no? Sí, sí. Llavors, si hi hagués

0: Víctor i Adrián. Quina opinió en teniu envers això? Vosaltres us hagués agradat que a casa, no sé, ara m'explicareu, que a casa us haguessin des de ben petits parlat més obertament d'això? O ho han fet? O quina és la vostra situació?
1: Jo crec que, que una persona té una privacitat, però una xerrada amb el teu fill o filla hablant del tema sexe, pues, estaria bé.
0: Però una xerrada, perquè moment, que després arribem a l'adolescència, els pares i mares es preocupen i te senten un dia a taula i te diuen, mira,
2: xerra.
0: No, xerra, et diuen, això són condons, aquí te'ls deixo, aquí no sé què, tal, i tu estàs que, senyora, vaya ser, perquè clar, si no ho has fet des de ben petit, no?
2: No, i
0: vosaltres us hagués agradat que, o què? Quina situació heu tingut amb això?
3: A veure, jo crec que això s'ha d'anar fent amb calma. És un tema que tractar-ho d'un tirón, doncs és una mica complicat interioritzar, no? Òbviament. Doncs anar a poc a poc conscienciant-nos d'aquest tema i de tot el que hi ha i dels bulos que n'hi ha, sobretot ara també amb internet, com bé han dit a la taula dels grans. I res, doncs jo considero que sí, doncs d'una mena, a poc a poc, doncs anar conscienciant d'aquest tema i anar aprenent.
0: Molt bé.
4: Vosaltres sí, penseu que potser ho fareu amb els vostres fills?
3: Sí, jo sí.
4: El que no han fet
3: sí,
4: amb la vostra generació?
3: No,
4: és que és molt difícil, o sigui,
3: sí.
4: Jo penso per mi, a mi m'era molt difícil treure el tema. I no, com que sí, tampoc me'l treien, doncs allà, sí,
0: allà,
4: allà
0: es queda,
4: saps?
0: No?
4: Aquí nadie sabe nada.
2: No,
5: Adrià.
2: Però,
3: sí, sí,
2: a part de parlar-ne, que esclar que se n'ha de parlar, hi ha tot un component de viure, veure com els pares es relacionen també.
0: Ah,
2: jo no havia vist mai amb els pares fer-se un petó,
0: abraçar-se, dir-se s'estima.
2: Ja us ho dic, i la pell se me posa de gallina, no? Perquè que jo com veig una parella doncs, que es toca, que s'acaricia, que davant dels nanos i que comparteixen amb els nanos, vull dir, jo penso que també es tracta de viure això, no? Aquesta sexualitat que hem portat tan amagada
0: és que aprenem
2: i tan oberta, com sí, si fóssim santets tots, no? I, o com si fos pecat, no? No, o sigui, és una cosa molt maca. I això ho hem d'explicar i ho hem de viure.
0: I que forma part del desenvolupament d'un ser humà. Per tant, ignorar-ho és absurd, perquè després el que faràs és crear aquesta distància, aquesta barrera, però... i que aquest infant i adolescent al final acabi, com bé has dit tu, consumint aquesta informació, doncs no sabem a on.
2: Sí, sí, però en lloc de viure-ho com una cosa amagada, com una cosa...
0: Ha de ser natural.
2: S'ha de viure també la sexualitat, i s'ha d'ensenyar, jo no vull dir...
5: Bueno, la sexualitat i qualsevol àmbit de la vida, no?
2: Clar.
5: Jo envejo aquelles famílies que són capaces des de ben petits, doncs, a poder exterioritzar qualsevol tipus de sentiment, no? No tan sols sexe, no? Qualsevol problema que els sorgeixi a la vida, doncs poder-ho tractar, què en penses, jo penso això, podríem trobar una solució per aquí. Llavors això crea que no sigui tan de cop com dius, sinó que ja és habitual obrir-se dins de la família, i quan surt qualsevol tema és normal parlar-ho.
3: Que hi hagi com una facilitat més establerta. Exacte. A nivell social i relacional
5: a nivell de família,
3: pares,
5: sí,
3: i mares, i qualsevol,
4: és un esforç,
3: i qualsevol familiar.
2: És un esforç cada dia.
4: Sí, és un esforç
5: depèn molt del...
4: perquè jo, per exemple, no conec a massa gent de la meva edat que els seus pares els hi hagin dit ni tan sols t'estimo. La paraula estima sembla com que uf, quina distància, no? Quina vergonya. La meva generació, en els fills, ja li diu t'estimo, o en comptes de dos petons formals vine una abraçada, no? Potser la meva generació ha sigut un punt més carinyosa que no pas l'anterior.
5: Sí.
4: Però era jo veig de que sí que hi ha una distància. Sí, al final anirem generació rere generació, anirem saltant petites barreres.
2: Sí, però tant. Quan feia no hi havia democràcia,
0: era una altra època,
2: això.
0: Totalment. Clar, per això hem d'aprofitar l'època en la que estem visquent ara, que hi ha aquesta certa llibertat, per utilitzar-la a favor nostre.
4: Sí.
0: I això, expressar el que tu has dit, expressar les emocions, parlar-ho tot, que els teus fills vegin que ets vulnerable, que tens, i explicar-los, estic plorant perquè estic trista, perquè m'he emocionat. Jo, per exemple, tinc un fill de 4 anys i mig i segur que m'equivocaré, però tela la feina que estem fent, perquè estic super orgullosa, perquè a vegades la gent et diu, no, però com parles de sexualitat amb un nen de 3 anys? Doncs tan fàcil, com, clar, doncs comences, perquè ells no tenen cap problema, ells ja

0: toquen els seus genitals i se'ls ensenyen i ens te diuen tal. Aleshores és com, no, aleshores sí, es comença per lo bàsic.
1: Clar.
0: Respecte al teu propi cos, treballar el tema del consentiment, sobretot dir-los el no és no a les teves parts íntimes, i que si vols jugar amb el teu penis, doncs ets lliure, juga amb el teu penis, vull dir, és a dir, comença aquí tot, traient el tabú des de que són infants. No has d'explicar-li res més que no estigui adequat a la seva edat, però l'has d'ensenyar a relacionar-se lliurement amb el seu cos.
1: Sí, no, de fet, el nen petit no acaba d'entendre que ell pugui anar despullat per la casa
0: i
1: en canvi jo tinc que anar ben vestit perquè jo sóc més pudorós i em fa vergonya, jo en tinc problemes.
0: Sí, clar.
1: Llavors, quan es trenca aquesta barrera i jo sóc capaç de sortir de la dutxa, anar fins a casa, fins a la meva habitació i vestir-me sense haver-me de posar alguna cosa abans de sortir, crec que hem trencat una barrera important.
0: És molt important això, el que veuen a casa és fonamental.
1: Clar,
0: és i com ha dit, és que és tot, eh? És això, els valors, és ensenyar-lo a relacionar-se lliurement amb el seu cos, a veure que la parella que hi ha a casa, els teus progenitors s'estimen i també s'abracen i ploren i es cuiden, és tot.
2: Bueno, anem cap a la segona part d'aquesta taula
0: rodona. La second round?
2: Sí.
0: Vinga, fem
2: perquè
0: un joc.
2: Ara podríem aprofundir molt en el tema i potser no donaria tota la tarda, no tenim prou temps. Vam pensar a veure què podíem fer per trobar aquests punts en comú que ens, que ens connecten a tots i que tots hi hem passat pel mateix, no? I vam dir, va, doncs fem el jo mai mai. En aquí segurament hi ha certes preguntes o hi ha certs temes que tots hi hem passat, tant els de l'edat més adulta com la mitjana tirant adulta com els joves, no? Tots hem passat per allà mateix. Llavors farem, com ho farem això?
0: Mira, farem el joc del jo mai mai. Venga. Tothom el coneix, no, aquest joc? Jo mai mai he pres drogues, no? Pues si ho has fet has d'aixecar la maneta, sí? Esteu tots preparats o no? I si no ho has fet, doncs deixes la maneta a baix, sí?
2: Preguntarem a qui deixi la maneta a baix, eh?
0: Que serà el que ho ha fet res. Va, comencem.
2: Que ens expliqui com ha pogut evitar.
0: Començo jo, va. Jo mai mai, diu, he estat en un grup on s'han consumit qualsevol tipus de drogues.
2: Ta, això és que sí.
0: Home, Mònica, que han d'explicar les formes. Tothom?
2: Tots?
0: Clar. Mira, eh? Sí, aixeca, Teresa.
3: Ja ho he aixecat.
2: Aquí el tema és...
0: Ai, els joves.
2: Clar. Fixa't que les
3: drogues vol dir alcohol.
2: Clar, perquè aquí què vam dir? Vam dir, si algú no aixeca la mà, direm, bueno, s'ha consumit alcohol en una taula, en un dinar, amb un... Sí, tal qual. Això ens ajunta a tots.
0: Això és transgeneracional.
1: També de...
2: Home, és igual, sí.
0: Otro tema tabú.
1: També depèn d'on vulgueu posar el llistó. Perquè, sí, jo he estat envoltat de gent que s'ha fet un porro. Però ja està.
2: Això també dura al llarg dels anys, eh? Jo...
0: També és una droga, la marihuana. Bueno, és així, i l'alcohol també.
1: Ja, però em vull dir el nivell i el temps en el que estàs, no? No és el mateix tenir unes amistats que, bueno, es fumen un porro de tant en tant.
0: Que algú que és addicte, clar.
1: Algú que està enganxadíssim, no? Però és el teu amic, no el vols deixar i estàs envoltant d'aquest cercle viciós, no?
0: Total. És un matís important. Això és una altra taula rodona, eh? Una altra taula rodona, eh? Les drogues.
2: Sí.
0: Una altra. Vinga, jo mai mai he desitjat que un professor agafés la baixa. No era jo, no? Víctor?
2: És que en Víctor tenia la Núria de professora l'any passat.
0: La vaig tenir jo en una optativa.
2: Tots. No, vosaltres no.
4: No, és
2: perquè si no us donaven.
4: No tenia l'opció.
1: No, és que no coneixíem aquesta percepció de...
4: Que pot que fa la baixa, que
2: no s'ha... La baixa.
4: No, no entrava. No.
2: Descarregaven adrenalina d'una altra manera.
1: Perquè si no venia ell, venia un altre.
4: No entrava. No quan l'esquema.
2: Sí, clar.
0: Va, aquestes... Mai mai he patit desamor.
2: Ai. Mira.
0: El jove encara no.
2: El sector jove encara no. Doncs els perquè animem a que passi, perquè va molt bé per aprendre què no vols.
0: David.
2: O sigui, el que vols no ho sabràs mai, però el que no vols cada vegada hi ha més coses.
0: No, però un moment, aquí vull fer un matís important fer valdre aquesta frase en el sentit de també tenim una creença molt arraigada a la nostra societat, que per cert està canviant, però és el tema de l'amor romàntic, i també és important desmuntar aquest mite. O sigui, l'amor romàntic per les princeses Disney, sí? La vida real, és a dir, pots estimar moltes persones al llarg de la teva vida, estimaràs a gent que potser estimes un període de temps i s'acaba aquesta relació, i això no és ni un fracàs ni res, una etapa de la vida. Això és molt important, canviar aquest...
3: I quan de mal ha fet l'amor?
1: Però és que no acabo
3: d'entendre.
1: Tot l'amor ha de ser romàntic, no?
3: No,
0: bueno, és que romàntic em referia al concepte aquest de...
1: Per tota la vida?
0: Quan adjuntes algú amb algú, sí, ai, t'estimo, serà per tota la vida. Mai penses en la ruptura, no?
1: Però la relació duri 6 mesos o duri 6 anys ha de ser romàntic.
0: O duri tota la vida, que pot ser.
1: O duri tota la vida.
0: Però moltes vegades, no sé si us ha passat, la primera vegada que pateixes un desamor... És que estàs en la mierda, és que te vas a morir.
2: És que jo recordo que feia molts tests de la Supercopa, a veure si en trobaria una altra de seguida, perquè clar, allò era morir-se.
3: Però no només amb la parella, pots sentir desamor en molts àmbits, no? També.
0: Sí, em referia a la parella.
3: A la parella.
0: Sentimental.
3: Però quan de mal ha fet l'amor? En nom de l'amor, quants disparats no hem fet, no?
0: Correcte.
3: Tots.
2: En Pol, que ha vingut acompanyant el sector jove, que és l'integrador social, vol dir alguna cosa. Endavant, Pol.
5: Gràcies. I bueno, jo vull destacar el mite de l'amor romàntic en els joves, perquè jo em fico en el meu paper, soc jove, tinc 22 anys, o sigui, no tenim tanta diferència amb ells, i jo, el meu pensament és de veritat jo he d'estar... Perquè l'amor romàntic és que vols passar la vida amb aquella persona, o sigui, has d'estar tota la teva vida amb aquella persona.
6: 24 hores.
5: I ara us faig una pregunta a tots. De veritat creieu que heu d'estar tota la vida amb una persona?
2: No.
0: Jo,
2: contundent, no.
5: En tot el que això engloba, eh? O sigui, conviure, parlar amb ella cada dia, veure la ella cada dia. Doncs el meu pensament és que el fet d'estar amb una persona, visquent, parlant amb ella, tinguent coses conjuntes, tot el que engloba, jo crec que, sota el meu punt de vista, no ho comparteixo, si algú fa, ho respecto, però jo li obriria els ulls i diria, escolta, hi ha milers de persones meravelloses en el món, no estiguis tan enfocada en una persona i no centris tota la teva atenció en una persona, perquè jo crec que no val la pena.
0: Totalment, i aquí entra una mica el concepte de l'anarquia relacional, que és combatre una mica aquest amor romàntic, com tu has dit, es basa, o sigui, tu pots estimar una persona i no tens que fer-ho tot amb aquella persona. Pots ser la teva parella i pots compartir moments, però després pots tenir moments que passes amb les teves amistats, amb els teus companys de feina, te'n pots anar a fer un viatge tu sola i estar separats, per tant, canviem aquest concepte.
2: Al final és el tema de que la prioritat, no? O el prioritzar. Se suposa que si tens una parella l'has de prioritzar
0: sempre,
2: tot,
0: i no.
2: Quan no ha de ser així. Primer t'has de prioritzar tu, el que ve de gust, vols quedar, vols, el que sigui, i després si es fan coses en comú, genial, i si no, també. Però costa, és una cosa que s'ha de treballar.
5: S'ha d'implantar.
1: Però és que no acabo d'entendre aquest concepte per tota la vida, quan ens ho plantegem com a parella, no? O sigui, jo conec amb una noia i el primer que penso és, ostres, per tota la vida. No, vic el dia a dia i el dia a dia em dirà si...
0: Ja, Miquel, però quan
2: sí,
0: arribes...
2: Però abans no era així.
0: No, i no només això, i ara tampoc, perquè en el moment... Mira, saps en quin moment de la vida diguéssim més important es planteja això de per tota la vida? Quan es vol formar una família, no? O sigui, quan es vol formar una quan tu busques com la teva acompanyant de vida per formar una família, jo he vist moltes parelles que aquí han tingut problemes greus perquè jo pensava que amb tu seria per sempre, no? O hem tingut un fill i tu m'has deixat al cap d'un any de tenir aquest fill. Aquí, per exemple, encara hi ha aquesta creença molt, molt arraigada.
2: Bueno, clar, el sistema no està fet perquè la gent pugui viure sola.
1: Quasi el sistema que... o les persones, Mònica?
2: No, el sistema, un sou, mantenir una casa tot sol és molt difícil.
0: Si no poden viure dos.
2: Llavors, clar, si tu no pots viure sol, normalment penses anar a viure amb amics, doncs si tens una parella no te n'aniràs a viure amb els col·legues, te'n vas a viure amb la parella, ja comparteixes casa. Després costa més desactivar tot això perquè has de trencar una estructura familiar, has de trencar el... ara haig d'anar a viure sol, me n'hauré d'estar de moltes coses perquè amb un sou no puc viure.
1: Però aquest problema econòmic que planteges, no cal que hi hagi el sentiment d'amor pel mig. Jo em puc anar amb una amiga o amb un amic a viure, a compartir despesa, i he solventat el tema aquest.
2: Sí, cada vegada més, però abans quan et casaves, formaves una família, compraves una casa, ostres, bueno, hi ha més gent encara junta per la hipoteca que per amor. I això és així. Jo, bueno, no sé, no posaria la mà al foc que és així, però jo conec molta gent que continua junta perquè estan pagant hipoteca i no podrien fer-ho sols.
0: Ring, ring, seguim. Jo mai mai he desobeït a un adult per fer el que volia.
6: Vinga, Teresa, enganyis.
0: Nois, no?
2: No heu
0: desobeït mai els vostres... Ah, vale.
2: Ah, clar, tots.
0: O sigui, que t'han dit el teu pare, el teu pare, la teva mare, i t'has fet el que has volgut.
2: Clar,
0: sí, no?
2: Tots hem fet el mateix.
0: Vinga.
2: I ells ho tenen pitjor, perquè de seguida els localitzen pel telèfon. Nosaltres dèiem, vaig a dormir a casa de tal.
0: I no ho sabien,
2: i no sabien si estaves a casa de tal o a casa de qual.
0: Correcte.
2: Perquè si no trobaves una cabina telefònica i no trucaves a casa per voluntat pròpia...
0: No, però sempre hi havia una mare o un pare que trucava a casa de l'amic, sí, per confirmar.
2: Ha passat.
0: Vinga, preguntes que vau enviar vosaltres, els joves. Jo mai mai he pensat que els adults no en tenien res.
2: Sí, ho hem pensat tots.
0: Que és vostra.
2: Nosaltres ho hem pensat tots.
0: Tu has pensat alguna vegada? Aquests adults no s'enteren de res.
2: En Miquel no ho ha pensat.
0: Sí?
1: No, jo és que sempre he tingut un concepte de que la gent gran tenia una experiència molt més gran que jo, uh-huh, i que
0: tenien sabidoria.
1: Sí, i que ells, si feien les coses d'aquesta manera, és perquè la seva experiència els hi donava la raó. Llavors, si algú amb experiència m'està dient no facis això, uh-huh, no ho faig.
3: Molt obedient.
0: Miquel, eres molt obedient, tu?
1: Molt bon
0: Jan.
1: A casa em deien, a les 12 a casa, i jo a les 12 estava a casa.
0: Molt bé.
3: Ets esperit de contradicció.
2: Sí.
0: Jo havia...
2: Basta que et diguin que no, perquè...
1: I sobretot perquè hi havia una relació de confiança. Si a casa em deien a les 12 a casa i jo arribava a les 12 i mitja, el proper dia no seria a les 12. No, o no sortia, o em deien a les 12. Llavors, si
0: valorava les conseqüències i deia,
1: si
0: m'interessa
1: si fer com un pacte, ells em deien a les 12, vale, pues a les 12.
0: Home, això és clau, eh, Miquel, sí. O sigui, que hi hagi confiança, no que veniu els joves.
7: Sí, sí, totalment d'acord amb això de la confiança que vas a dir. És a dir, si tu tens una molt bona relació amb els teus pares, si tens una molt bona confiança, doncs si et deixen sortir fins a les 12, per posar un exemple com el que has dit tu, no? Si et deixen sortir a les 12 i al final, jo què sé, estàs amb els amics i tal, i s'allarga una mica en la nit, doncs jo què sé, tenir la iniciativa d'avisar els teus pares i dir, bueno, oi, que estic aquí amb els amics, anem a prendre una cosa, doncs deixeu-me una estona més i ja torno cap a casa. Doncs establir aquesta relació considero que és molt vital i de gran importància com a...
1: Bueno, de fet, a vegades tu trucaves i deia, ah, que estic aquí, que estic molt bé, mitja horeta més,
7: sí.
1: I et deien no...
7: Clar.
1: I agafaves els amics i els deien, oi, que no, que me'n vaig.
7: Ja. M'ho han dit també, m'ho han dit.
0: Molt bé. Llavors, ara, si us sembla, farem un joc, val? Que és la capsa dels prejudicis, que els heu escrit vosaltres també.
2: Sí,
0: i el joc és molt senzill.
2: A proposta dels joves.
0: A proposta dels joves, remenem.
2: Que després direm que no tenen interès i han aportat moltíssim al nostre guió d'avui de Taula Rodona.
0: Llavors, comencem. Caixa dels prejudicis. Aquí hi ha uns prejudicis sobre joves i gent gran. Llavors, cadascú de nosaltres traurà un paperet, el llegirà i dirà què en pensa. Comences tu, Miquel?
1: Vale.
0: Vinga. Uno, eh?
1: Vale.
0: Ai, t'ha tocat?
1: M'ha tocat prejudici de gent gran. No volen canviar.
0: Mm. Això és molt típic, eh?
3: La gent gran no vol canviar.
1: Pues, penso que van errats. Sí, sí. Penso que sí, que o canvies... o estàs fotut.
2: Canviar o adaptar-se?
1: Si fa no fa, és el mateix, no? Evolucionar, jo diria. Adaptar-te a la vida que et va venint. Si no, malament. Si tu tens una manera d'entendre la vida, però veus que la vida està canviant i vols mantenir la teva manera de fer, o t'arrossega la vida, o t'aïlla completament, o t'adaptes.
0: Mhm. Molt bé, això m'agrada molt, perquè quantes vegades no veiem gent molt gran que dius, és que no ha canviat mai, no baixa del burro, sempre és igual, que maco, no? És adaptar-se, canviar, no ets la mateixa persona fa 20 anys que ara, vull dir...
1: Entenc que també va molt associat al tarannà de cada persona.
0: Clar, evidentment, no? Evidentment.
1: Llavors...
0: Evolucionar, que és clau. Teresa.
3: Un de jove. No saben comprometre's.
0: Un altre
2: prejudici.
3: Sí. No tinc gaire res a dir. Vull dir, bé, la meva experiència és que sí, que es comprometen.
2: Mm-hmm. Sí. Us comprometeu?
3: que quan diuen que faran una cosa la fan, vull dir, no sé, la meva experiència, vull dir...
0: Sí, a veure, és veritat, n'hi ha que són molt responsables i que sí que tenen compromís. No. Mira Miquel, de jove.
3: Sí.
1: No, no tinc... Soc l'excepció que confirma la regla.
0: Sí. Home, és per naturalesa, no? El ser més jove, a vegades... Doncs clar, el compromís és una cosa que sol treballar més amb el temps, no? S'adquireix més amb l'edat adulta i tal. Però tot i així hi ha gent compromesa, clar que sí.
2: Treus tu, Núria?
0: Sí, em toca a mi, no m'assaltis. Joves, només viuen per les pantalles. M'agrada molt aquesta. Ai. No et tornaré a fer les pits de les pantalles, però no és culpa d'ells, tampoc, eh? És culpa de, bueno, d'aquest sistema capitalista que va generar un smartphone... 3.000 vegades més avançat que les nostres capacitats humanes, no? I és terrorífic, el que hem fet amb els joves, amb tot això de l'smartphone, és terrorífic. De fet, ara estan, no? Perquè copiem els països més desenvolupats que ja ho estan aprovant, el govern, de fet, ja l'ha aprovat, no? La llei que prohibeix les xarxes socials als menors de 16 anys, que dius, home, molt bé, però ja anem 10 anys tard, no? Perquè és que és mira, poseu-vos en context, vosaltres, que utilitzeu el mòbil i les xarxes socials, no us doneu compte que a vegades esteu enganxats, perquè jo m'hi veig enganxada. Doncs ara imagineu-vos un adolescent de 14 anys, o de 13, o perquè comencen amb 8 anys, eh? Però bueno, em poso... Jo me'n recordo, amb 14 anys, que tenia el Messenger a casa meva, i jo era un addicte al Messenger, i el Messenger era... mòdem connectant-se, el meu pare fotent-me bronca perquè m'havia d'anar a dormir. Imagineu-vos ara això a la mà, el mòbil a la mà. Dormen amb el mòbil al costat, se'n van al llit amb el mòbil, estan xatejant fins a l'últim moment, buscant coses, el fan servir d'alarma. És que estan totalment enganxats. No vull continuar,
2: de fet,
0: però...
2: Hauríem de tornar al Nokia 2210,
0: El
2: Nokia 2210, hauríem de tornar al Nokia 2210.
0: La Serpiente, us en recordeu?
2: Però no sé si heu vist un anunci de la televisió que és una companyia telefònica, crec que és Parlem, no ho sé, no ho sé segur, ara ho estic així... Però han fet la tarifa jove, que tu sumes un euro al mes, no, i està molt bé perquè només poden trucar.
0: Molt bé, això.
2: Sí, no tenen gigas, no tenen internet, només és per trucades il·limitades.
0: Per trucades, clar.
2: Perquè parlar. Ja no es truquen tampoc.
0: Totalment.
2: S'han acostumat tant només a parlar que sembla que les trucades fan por.
0: Ostres, no, només viuen per les pantalles i no és culpa d'ells, eh? És culpa nostra, del
1: però
0: sistema.
1: Però no és un problema dels joves, eh?
0: No.
1: És un problema de tothom.
0: Sistema,
1: la meva filla, per exemple, jo tinc un net de 7 anys, per fer-ne 8, i ella sempre ens va dir, pantalla zero. Vale, pantalla zero. Quan entra el nen per casa, totes les teles s'apaguen i els mòbils s'intenten arraconar. Però clar, ella és la primera que està enganxada al mòbil.
2: Sí.
1: Llavors
2: clar.
1: Li dic, no pots dir-li al teu fill no miris la pantalla quan ell està veient que tu estàs mirant la pantalla. Llavors és un problema que tenim tots. En algun moment de que el nen està per casa, sempre agafes el mòbil a veure si algú m'ha dit alguna
0: cosa.
1: Totalment,
0: és un problema estructural.
1: Llavors...
2: Clar, és que a més aquí també entra ja, per acabar, ja entra el tema de la televisió, la carta, que cadascú pot mirar el que vulgui. A casa som tres adults, perquè els meus fills ja són adults, i cadascú està mirant lo seu. Amb els seus auriculars i cadascú està a lo seu. Ja no comparteixes ni les estones de tele.
3: És la imatge de la incomunicació.
1: O una trobada a qualsevol punt al poble, anem a fer un refresc, i veus la taula, i tots amb el mòbil a la mà.
0: Totalment.
3: I els joves també, dius, no sé per què quedeu.
0: Però el gran problema, i el matís que a mi m'agrada fer, és que no té res, o sigui, òbviament estem tots enganxats, però no té res a veure quan s'enganxa una persona adulta
1: que
0: ja està desenvolupada, per dir-ho així, ha viscut experiències, a un jove que està aprenent de la vida, que està al seu cervell en construcció. És terrible. Vinga,
2: vaig per allà, vale?
0: Prejudicis, va.
2: Va, Adrián.
7: Una de jove, no tenen cultura de l'esforç. A veure, jo considero que això està equivocat, perquè n'hi ha moltes persones joves que si tenen aquesta cultura de l'esforç i que volen aconseguir, tenen objectius, tenen metes, volen arribar a ser alguna cosa, i per arribar a ser alguna cosa t'has d'esforçar. No s'arriba a qualsevol lloc sense esforç, perquè m'han ensenyat que la vida no t'ho donen tot donat. És a dir, s'ha d'esforçar, s'ha de treballar les coses per arribar allà on es vol, sigui un treball, sigui un projecte, sigui qualsevol cosa. O sigui, jo considero que sí que tenim cultura de l'esforç.
2: S'ha de reivindicar, això, eh?
0: Molt bé, Adrián, molt bé.
2: Víctor, va.
8: la gent gran no sabe res de tecnologia.
2: Què creus? Saben o no?
8: A veure, hi ha algunes persones que sí saben, però la majoria no.
2: La majoria,
1: la majoria no.
0: No són nadius digitals, està clar.
2: Jo puc estar una hora i mitja per fer un reel de, què, un minut?
0: Ja, és que...
7: Home, jo també penso que igual que la gent gran ens ensenyen coses a nosaltres, doncs si tenen algun problema amb la tecnologia o alguna, nosaltres que som la generació dels natius digitals, doncs poder donar un cop de mà de tant en tant també s'agraeix.
2: Us han demanat que els hi programeu la tele? Segur. O que els hi baixeu l'aplicació?
7: Sí, quan es desconfigura els canals de la televisió, sí.
2: Segur que sí.
7: Se'l passa, sí, sí.
2: Clar.
7: Mira, però per això dic...
1: Jo, a la meva experiència laboral, jo durant 30 anys he sigut bomber de la Generalitat, i quan entraven, quan conforme anaven entrant diferents oposicions, clar, el jovent, cada vegada entrava més jovent, no? Això volia dir que cada vegada entraven més estudiants, més gent amb carrera i no tanta cultura de la manualitat, no? Bombers és una feina moltes vegades manual, no? Llavors moltes vegades havies d'agafar un pic i una pala i tot aquest jovent que eren uns cocos a l'hora d'estudiar i de fer anar a l'ordinador, els hi costava, no? Vull dir que tot té els seus pros i les seves contres, no? Vull dir, la gent gran potser no sabem fer anar el mòbil amb la mateixa agilitat i velocitat que la gent més jove, però tenim altres habilitats que s'han après a base de que abans es treballava d'una altra manera, no?
0: Totalment,
1: i això
0: totalment.
1: Em sembla que malauradament vosaltres no ho tindreu, perquè s'estan perdent molts oficis i s'està perdent moltes formes de fer les coses que ja no es porten, ja truques un professional i ve i t'ho fa.
0: Totalment. Sí, sí.
2: Va, últim prejudici sobre gent gran, sempre es queixen. Què? Sí? Sempre es queixa? Jo intento no fer-ho, però sí, a vegades em queixo, sí.
3: Mentida. Bé, sí que tenim tendència a la queixa, cal dir-ho, eh? Sí. Jo cada dia m'he dit no vull ser una vella que es queixa tot el dia, no vull ser-ho, no? Però sí, sí, tenim tendència a queixar-nos, és veritat.
2: I tenim tendència a la nostàlgia, no? A recordar amb queixa.
3: Sí, i queixar-nos, vull dir, em fa mal aquí, em fa mal allà,
2: és que fa mal,
3: no sé què, però no constant queixa, si és clar, si no sé què, és veritat, i que ho hem de treballar, perquè no podem ser uns vells que amargats i que es queixen tot el dia, no, ser vell no vol dir només això, no vol dir només tenir fa mal aquí, em fa mal allà, vol dir més coses, no? Llavors, bueno, els vells ens ho hem de treballar, és cert. És
0: també
3: cert.
0: La paciència es va esgotant, no?, amb l'edat, o això és... no? S'esgota la paciència amb l'edat?
3: S'esgota tot, guapa.
2: Tot s'acaba.
3: Ja ho trobaràs. S'esgota tot.
0: Ja en tinc poc, no em falta.
3: S'esgota la paciència, s'esgota l'energia, s'esgota la il·lusió... cada vegada fan il·lusió menys coses, s'esgota tot. Totalment. Es tracta de mesurar-ho, no? De no, que no arribis buida del tot.
0: Correcte.
3: I es tracta de dir, bueno, no sé, quan era jove feia, esclar, jo no puc menjar el mateix que mengen aquests nens.
0: Clar.
3: Aquests nens estan en plena energia de creixement i jo estic en plena energia de creixement.
1: Jo sí que puc, no? Eh? El que passa clar. És que creixo a lo ample i no,
3: i no és bo, eh? Les hormones disparades i jo els tinc cap avall, per tant l'alimentació no sí, pot clar, ser la mateixa, no.
0: Tot adequat,
3: igual que no pot ser l'activitat la mateixa, no, per lògica, no? Vull dir, llavors bueno, penso que tenim coses en comú, els joves i els vells, vosaltres esteu en període de canvi, nosaltres també.
0: Clar que sí, uns per no, cap amunt,
3: sí,
0: no,
2: cap amunt i els altres cap avall.
3: Però vosaltres teniu, és veritat, això de les hormones, sí. I nosaltres ja estem en període que anem cap avall, no? Estem en període de canvi i ens hem d'habituar a aquest canvi. Vosaltres teniu un futur imprecisa davant, no? I nosaltres també tenim coses en comú, no?
2: Bé, bueno, bé.
0: Anem arribant al final, no?, d'aquesta taula rodona.
2: I què us sembla, aprofitant que tenim a l'Andrea Barraquer, no?, que li podem preguntar alguna cosa. De fet, li hem deixat un micro al costat. Sí, ella, que és la cap, recordem, la cap de la unitat de les persones grans de la Diputació de Barcelona. Bé, primer preguntar-li què li ha semblat la taula rodona i si vol dir alguna cosa o...
9: Bueno, primer de tot, agrair-vos que m'hagueu convidat a venir. M'ha semblat, la veritat, una activitat intergeneracional fantàstica. És intergeneracional generativa, perquè és significativa i aporta valor a totes les persones que hi participen. I a més m'ha encantat que realment heu treballat el que és l'edatisme, no?, que són aquests estereotips, prejudicis i discriminacions que tenim. Que precisament l'edatisme és una cosa que pateixen tant les persones grans com les persones joves, i està molt bé, no?, perquè això, que activitats com aquestes doncs visibilitat de la població i ajuden a que trenquem amb aquests prejudicis, amb aquests estereotips que està
0: molt bé, molt observació, moltes gràcies. Ens podria explicar una mica, em sembla que teniu un projecte previst a futur aquí a Malgrat per fer alguna cosa amb gent gran?
9: Sí, doncs sí, vam venir a veure a la regidora Sonia Huertas, que ens va rebre i ens va explicar que Malgrat es trobaven amb el repte de no poder arribar a tota la heterogeneïtat de persones grans que hi havia al municipi, i que els agradaria doncs això, fer alguna cosa diferent per intentar vincular a totes les persones grans del municipi. Llavors tenim previst fer unes activitats de cinefòrum on es podran doncs això compartir, es projectaran pel·lícules o curtmetratges, i després hi haurà doncs sessions per comentar-ho i dinamitzades.
1: Pel·lícules de tot tipus o orientades cap a...
9: Sobretot, com que és de la part de persones grans, seran sobretot on es pugui visualitzar doncs aquest edatisme que comentàvem.
0: Molt bé.
9: No? Aquesta...
3: Sí, bueno, n'hi ha.
9: Que realment, que insisteixo que és molt interessant, perquè realment ho pateixen tant això, no?, les persones grans com persones joves com nens.
0: Ara em fa recordar aquesta pel·lícula, no?, una de les últimes d'en Verdaguer, no?, com d'en... Passó en Noruega o alguna cosa així, que no sé si l'heu vist, l'última d'en Verdaguer, del nostre estimat David Verdaguer. És molt bona, perquè ell s'ha... Bueno, és una història d'amor amb una dona que és, no sé, si 20 o 30 anys més gran que ell.
3: Sí, sí, la història
0: i està molt bé.
3: Jove amb una dona gran.
0: Perquè, clar, aquesta història no l'hem vist mai.
3: No és una bruixa.
0: Això mateix. No l'hem vist mai, aquesta història. Ara, perdoneu el títol, no me'n recordo, però algo tipus... Un invierno... Bueno, no sé, perdoneu. Busqueu-la. Bé, algú... Algú més d'aquí li agradaria fer alguna intervenció? Algú del públic que vol dir alguna cosa? Alguna reflexió sobre la taula? No? Els nostres integradors?
2: Els joves? En Pol?
0: Endavant, Pol.
10: Jo vull destacar un tema. Vull destacar un tema que s'ha parlat abans sobre que els adults i els fills, bueno, els pares i els fills, parlin de sexe, drogues, temes més tabús. Doncs jo crec que si vols, jo penso sincerament que si vols que tu, el teu fill, se t'obri a tu li has de donar unes eines i li has d'afavorir amb l'entorn i has de generar un vincle amb ell.
7: Facilitar-ho.
10: Exacte, Adri. Perquè ell, o sigui, es senti còmode i pugui parlar. Perquè si tu no li afavoreixes a l'entorn i no tens un vincle amb el teu fill, que això crec que s'ha de construir des de que són petits, com has dit tu abans, doncs tu no aconseguiràs mai que el teu fill se t'obri i puguis parlar obertament amb ell. Llavors jo crec que aquí els pares, les persones grans, també hem de fer un pensament de que, ostres, doncs vull que el meu fill s'obri, doncs jo li vull, o sigui, li he de donar un entorn adequat i fer tot el possible perquè ell em pugui explicar coses sense que senti ell pressionat
5: ni, bueno, pressionat.
9: Sí, sí, sí, no, cohibit, o pressionat a parlar-ho.
2: Sí, però sí que és cert que realment és el que dèiem abans, no? La vergonya fa que no sapiguem acompanyar.
3: Jo tenia un pare, em recordo que li vaig, bueno, un nen amb problemes, i a l'entrevista li vaig dir, però ja parles amb el teu fill? No? Me'n recordo la pregunta, pues, parlo de fa molts anys, i la resposta era genial, me l'he acordat tota la vida. Diu, sí, cada dimecres de 3 a 4 el sento en una cadira i li pregunto.
9: No, home, un robot, no? Avui toca parlar.
3: Entens? Sí, sí. Aquell home li venia bé el dimecres de 3 a 4. No? Llavors, tant ara, explica'm. Clar, és una caricatura, però és el que dius abans, no? Perquè això que dius tu s'ha de crear cada dia.
5: Exacte.
9: Totalment.
3: I s'ha de viure. A part de parlar.
1: Entendem, eh?
2: I no només... Però no només preguntar, sinó que també és aplicar el que nosaltres fem, el que ens passa pel
1: sí,
2: cap, les nostres vergonyes,
1: sentiments,
2: les nostres,
1: que els tens a dins i que mai...
2: Els nostres èxits, els nostres fracassos, també se'ls hi han d'explicar.
1: Portes, jo tinc 63. Portes, no sé, 50 anys, rebent un i una sèrie d'entrades, és difícil obrir-te a noves experiències, a intentar expressar el que estàs sentint en aquell moment. Bàsicament fa vergonya o fa por que vegin...
3: Debilitat.
1: Sí, vulnerable. I llavors...
3: Però no penses que als homes us costa més d'expressar sentiments?
1: Depèn de l'home.
9: Però en general...
1: En general sí.
9: Per si, depèn de la persona.
3: Depèn, sí, sí. Però... Les dones, vull dir...
9: Molt més.
3: Entre les dones acostumem a...
1: Sí, és que no sé per què us diuen el sexe dèbil.
3: No ho sé, perquè això es va
1: inventar.
3: Que veu, que bé. Aquella nena vol parlar amb la noia. Volies parlar.
2: Algú més vol fer una pregunta?
9: M'ha enviat un missatge.
3: Ah, doncs jo penso que sí, que així és com amb les dones han enfrustat amb moltes coses, els homes us han enfrustat amb l'expressió de sentiments.
9: Home, totalment.
3: Sí, sí. Tenim amigues. Els homes, bueno, parleu de futbol, vull dir, parleu de...
9: No ploren, homes.
3: No?
2: Les dones, Teresa, tenim amigues i amics.
3: Tenim amigues i amics, però...
2: I plorem.
3: No som capaços de
2: I potser expliquem
3: de crear,
2: més.
3: De crear aquest cercle.
1: Sí, però té raó.
2: I entre les dones, cert que sí, vull dir que parlem de sexe més...
3: Dones.
2: Més de manera transparent, dient el que ens passa, el que no ens passa, tal, i entre ells és com una... Les converses de sexe entre homes no són com les de les dones.
3: És una història masclista, de veure quantes, no sé, vull dir, de quantitat, no? De qualitat, no?
11: Això també crec que és una cosa que s'ha imposat una mica, no?, també, culturalment. Sí, tot el que s'espera d'una dona seria com... el mateix model que s'aplica.
9: Clar, és cultural total, evidentment.
11: Malauradament. I també volia comentar una cosa que, bueno, penso pràcticament tots els dies, i és que hauríem de parar de comunicar-nos només a través de les xarxes socials, ja que penso que avui en dia ha canviat moltíssim el que és la relació quotidiana amb els altres, el fet d'estar present, i sembla que avui en dia sigui il·legal
2: contactar-se. Sí, és veritat.
11: O sigui,
3: hi ha un article al diari d'una periodista que diu que quan entra en un bar no vol un robot, vol un cambrer que la miri i que li pregunti què vol,
11: que hi hagi una miqueta menys de...
2: Molt bé, Ale. És que sí,
9: és total
1: una cosa, sí, sí. Davant d'aquesta proposta, com es diu?
2: Ale.
9: L'Alexandra.
1: Davant d'aquesta proposta que fas, alguna vegada quan us heu trobat amb amics i amigues us heu plantejat dir sí, mòbils fora, anem a parlar?
9: Ho heu comentat, és veritat.
2: Agafa el micro, Ale, que arriba fins a la cadira. Sí.
11: De fet, crec que ara mateix els joves cada vegada s'ha posat més de moda començar a fer una intoxicació del que són les xarxes socials, perquè, bueno, tot això del que es parla de la deficiència d'atenció és un gran problema avui en dia.
2: I hi ha gent, i tal vegada
11: és una cosa que està molt bé i sí, que surt de nosaltres mateixos, que sabem reconèixer,
2: perquè tu que estàs en el sector aquest jove també, hi ha gent que ho passa molt malament per les xarxes socials, llavors es fa com pinya, no? Doncs deixem-ho estar.
12: Sí, sí,
2: molt bé.
3: Em sembla una proposta fantàstica.
0: Sí, perquè com ha dit l'Ale, no només és aquest problema de desvincular-te i dels problemes emocionals que suposa, sinó també per la tolerància a la frustració, no? que està super baixa ara mateix, perquè com que tot és immediat, tot és ja, és com que qualsevol cosa ja us genera estrès, no? Jo ho veig, no? A l'hora de heu de llegir un enunciat i tres línies ja són masses, no?
7: No podem viure en un món d'immediatesa. Ho vivim amb les xarxes, però a la realitat no podem anar així, perquè si no ens trepitjarem amb la pedra una altra vegada, saps? I això s'ha de tenir consciència. Totalment. I em sembla que és un problema que hem d'intentar arreglar a poc a poc.
0: Sí, sí, perquè aquesta immediatesa, doncs, el no aconseguir-ho tot...
3: Comporta moltes coses.
0: Clar, i també sí, comporta frustració, la gestió de la frustració no és bona i és un cercle. Bé,
2: anirem sí, tancant. Anem a més, en Miquel està mirant el rellotge perquè se n'ha d'anar corrents al Miquel gent,
1: té un
2: bici
1: que és anar bellugant al missal de...
2: No, que sabem que tens compromís, a més estan preparant el Sant Joan, oi?
0: Clar, i tant.
1: Sí, la Revetlla.
2: Sí, sí. La Revetlla, o sigui que anem tancant.
0: Abans d'acomiadar-nos, la Sònia. Sí,
2: nosaltres ens acomiadem, la Núria i jo mateixa de Fem el Toc ens acomiadem. Bé, moltes gràcies.
0: Us agraïm a tots i a totes per haver compartit.
2: Per estar aquí, amb Pol, la Judit, amb Víctor, l'Adrián, la Teresa, amb Miquel. Moltes gràcies per aportar la vostra veu, la vostra experiència. Sí, sisplau. Gràcies.
0: Abans, un moment.
2: I ara...
0: Fem un aplaudiment ara quan acabi la nostra regidora.
2: Sí.
0: I que parli, i llavors fem un aplaudiment col·lectiu.
13: Jo volia donar-vos les gràcies a una malgrat, a vosaltres, a Fem el Toc, a Fem el Drac, al regidor de Joventut, que també ha col·laborat amb aquesta iniciativa, i amb la Teresa, al Xele... De veritat, moltes gràcies a la gent que s'escolta i a tots vosaltres que heu vingut avui, i espero que continuem fent taules d'aquestes, perquè és una eina molt maca per fer unitat i fer integració.
2: Gràcies, Sònia. Has de participar a tot el que se'ns digui. Aquí estem. Tenim una FOMO que no ens aguantem.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: José Luis Rodríguez Zapatero nega haver actuat de mediador a canvi de comissions en el cas Plus Ultra. Jordi Fortià.
2: El jutge rebutja imposar les mesures cautelars que havia demanat la Fiscalia després de la declaració de l'expresident a l'Audiència Nacional. Al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese, al que para usted es su faro moral.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B.
1: Els metges es concentren a les 4 capitals de província en la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
2: El Sindicat Metges a Catalunya adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre la resposta del Departament de Salut o del Govern. El seu secretari general, Xavier Llaunar, apel·la al president de la Generalitat.
5: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
1: El Parlament aprova per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant.
2: Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui. Una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García s'endú el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana.
2: La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí a literatura infantil i juvenil són altres obres guardonades. L'autor de Sau s'ha mostrat feliç pel premi.
7: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin a voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escric a partir d'aquí.
1: I en esport, Joel Gomis, Pere Romeu continuarà al capdavant de la banqueta del Barça femení fins al 2028.
8: Amb dues parts han arribat a un acord per allargar la vinculació que els unia, tot plegat després d'aixecar els 4 títols possibles aquesta temporada i d'acumular-ne 8 de nou en els 2 anys que porta dirigint l'equip.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La situació plenament estiuenca, la que estem tenint avui una altra vegada. No ha canviat gaire la situació i, de fet, en aquests moments hi ha temperatures voltant als 37-38 graus encara. Cap a les comarques de Ponent també s'han tornat a formar tempestes. Déu-n'hi-do, les de la Cerdanya, alguns racons del Ripollès, del Berguedà, el Pallars, Jussà i Sobirà, també l'Alt Urgell o la banda de l'Aran i l'Alta Ribagorça. Són ruixats molt locals, però alguns de molt intensos. S'aniran desplaçant ja gairebé a la frontera francesa, per tant ja cap a l'Alt Pirineu, i a la resta del país ens queda i ens quedarà una tarda completament assolellada i xafogosa. De fet, el dijous despertarem amb alguns núvols a la costa, fruit d'aquesta mateixa xafogor. De fet, també hi haurà alguna boira, com la que s'ha format a prop del Golf de Roses, i el dijous a la tarda apareixeran núvols per les comarques del sud, que deixaran alguna gotellada de fang. També algun ruixat a l'Alt Pirineu, més local que avui, i la temperatura gairebé igual d'alta. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. En general, la jornada tranquil·la en aquesta xarxa viària, extrem sud de Barcelona, reaturades puntuals, un parell de quilòmetres, autovia A2, entre Sant Joan Despí i Cornellà d'entrada a Barcelona, són habituals aquestes aturades, autovia A2 d'entrada a Barcelona. També parlem encara de retencions d'un parell de quilòmetres a la C60, Argentona, en sentit Mataró, sobretot per enllaçar amb l'autopista, amb la C32, o algunes vies de la costa. És el cas de les GI500, retencions també anant cap a Blanes, un parell de quilòmetres entre Tordera i Blanes. Per tant, és cert que algunes vies que presenten aturades puntuals, però en general calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència davant del jutge i nega haver actuat de mediador a canvi de comissions. Paral·lelament, al Congrés, el cas ha tornat a ser motiu de tensió entre Feijóo i Sánchez.
4: En una compareixença inèdita fins ara en democràcia, l'expresident del govern espanyol ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Se li imputen els delictes d'organització criminal, de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i falsedat documental pel rescat de la companyia aèria i per delicte fiscal i contraband per les joies que la policia va trobar al seu despatx, valorades amb més de 1,3 milions d'euros.
0: El mateix expresident ha emès un comunicat per escrit als mitjans de comunicació en què insisteix en la seva innocència. Carina Bellvé.
5: Durant més de 3 hores i a porta tancada, l'expresident només ha respost les preguntes del jutge instructor i del seu advocat per negar qualsevol implicació en el rescat de Plus Ultra i el cobrament de cap comissió. Segons l'exmandatari, mai va tenir contacte directe amb l'aerolínia i l'única persona que coneix des de 2024 és Julio Martínez Sola, dirigent d'aquesta companyia. També defensa les seves filles, al·legant que tenien una empresa que funcionava fent feines de maquetació. Davant del jutge, Rodríguez Zapatero també ha negat tenir cap societat offshore a Dubai, on serien els diners cobrats en les presumptes comissions. Això defensa també en un comunicat que l'exmandatari ha enviat als mitjans de comunicació, on insisteix en que no té absolutament res fora d'Espanya. De fet, hi explica que ha presentat al tribunal de forma voluntària una autorització que li permeti al jutge constatar la inexistència d'actius a l'estranger. Diu també que lamenta que se l'acusi de greus delictes que diu no haver comès i que el més dolorós és saber que molta gent s'ha pogut sentir defraudada per les informacions que circulen sobre ell. Per això els ha demanat confiança, al·legant que la veritat, diu, s'obrirà pas. Pel que fa a les joies milionàries, en seu judicial ha assegurat que donarà explicacions d'aquí a una setmana o 10 dies per poder preparar bé la defensa. Finalment, el jutge Calama no ha posat cap mesura cautelar a l'expresident, malgrat que tant la Fiscalia Anticorrupció com l'Acusació Popular, coordinada pel PP, havien demanat la retirada del passaport i compareixences quinzenals per risc de fuga. Demà continuarà la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional.
0: Ho dèiem en portada, nou tens cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a propòsit del cas Zapatero durant la sessió de control al govern al Congrés. Feijóo ha acusat Sánchez de tenir por de la democràcia i Sánchez ha reiterat que les eleccions se celebraran el 2027, advertint als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. Sònia Kerr.
6: Feijóo ha obert la sessió retraient a Sánchez la situació processal de Zapatero, a qui ha qualificat de far moral del PSOE. Per la seva banda, el president del govern ha recordat els presumptes casos de corrupció que afecten la presidenta del PP de la Comunitat de Madrid.
7: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
8: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
6: Mentrestant, el PNB ha llançat un advertiment al president espanyol, advertint que estan nedant l'últim llarg de la legislatura. El Partit Nacionalista Basc considera que o presenta pressupostos o ha de convocar eleccions.
0: I els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE han planat també sobre la sessió de control al govern de la Generalitat que s'ha fet avui al Parlament. Allà el president Salvador Illa ha tornat a defensar Pedro Sánchez. Jordi Casino.
9: D'aquesta manera, i a preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, Salvador Illa volia demostrar que segueix al seu costat en una setmana on la seva esposa, Begoña Gómez, i l'expresident Zapatero han hagut de passar pels jutjats.
10: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
11: És el millor president del govern que ha tingut a Espanya. Volem més, diu l'OMA del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donar a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que el govern més del seu partit ajudi
9: a
11: això.
9: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern. Illa ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport puntual d'Esquerra i els Comuns.
0: Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta del govern. El seguiment de la vaga ha estat del 4% segons Salut i del 29% segons el sindicat. Esther Minguell.
12: Amb una sonora xiulada, un centenar llarg de metges s'han concentrat davant la Subdirecció Regional de Salut a Barcelona perquè els sentissin els responsables públics. Els portaveus de Metges de Catalunya estan convençuts que l'administració catalana es veurà forçada a rectificar perquè el seguiment de la campanya ni un minut més és massiu. Els metges es neguen a fer hores extres, tot i que denuncien pressions d'algunes gerències territorials de l'Institut Català de la Salut i direccions de centres. Irene Vermell és anestesiòloga a l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya.
13: Vam rebre un correu en el que es comentava que s'haurien de denegar permisos que havien estat ja otorgats. Tant els facultatius que hem rebut aquesta notificació com el sindicat Metges de Catalunya com la nostra assessoria jurídica, això ho interpreta com una coacció.
12: El sindicat adverteix que estan disposats a escalar el conflicte. El secretari general de Metges de Catalunya és Xavier Leonard.
14: Senyor Salvador Illa, vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
12: La protesta s'emmarca en una setmana d'aturades convocada pels sindicats mèdics de tot l'Estat per reclamar millors condicions i un conveni propi.
0: I pel que fa al conflicte que enfronta els mestres i els docents amb el govern i que encara no s'ha tancat, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha apostat avui per obrir un nou canal de comunicació.
4: Una eina que ha de permetre escoltar el malestar de fons i fer un debat públic més ampli i constructiu sobre la millora del sistema educatiu.
15: Volem continuar aquesta conversa amb la comunitat educativa, volem escoltar el conjunt de centres que vulguin compartir una reflexió profunda sobre el funcionament, sobre el model educatiu i, per tant, obrir un nou canal que ens permeti doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
4: Niubó ho ha dit al Parlament en una interpel·lació de la CUP.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Catalunya diu adéu a l'amiant amb una nova llei pionera que s'ha aprovat avui al Parlament per unanimitat.
4: La iniciativa preveu agilitzar l'eliminació progressiva de les més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. Una llei que, a la vegada, també integra la reparació de les víctimes i la prevenció dels riscos. La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats per aquest material.
0: Judit Vallès.
17: Ovació a la Cambra Catalana per l'aprovació d'una llei que és el resultat de més de dues dècades de pressió dels col·lectius afectats per l'amiant, un material que, tot i estar prohibit des de fa més de 25 anys, continua present en milers d'edificis i continua provocant noves víctimes. La norma ha provocat un ampli consens al Parlament i la consellera Sílvia Paneque s'hi ha referit com un gran acte de responsabilitat col·lectiva.
18: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
17: La nova llei obligarà a identificar i retirar progressivament l'amiant present en edificis i instal·lacions. Per fer-ho es crearan diversos instruments com el Cens Català de Materials amb Amiant, s'elaboraran censos municipals i es crearà la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant per coordinar les actuacions. També fixa un règim sancionador amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris que incompleixin les ordres de retirada.
0: Doncs Tortosa figura entre els municipis catalans amb més presència d'aquest material, una situació que ara haurà d'afrontar amb noves eines, censos obligatoris i un calendari d'actuacions impulsat des de la Generalitat. Ràdio Tortosa, David Benito.
19: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha demanat que els ajuts per la retirada siguin amplis i arribin a tothom.
20: La tasca només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
19: De fet, la llei també reconeix les víctimes afectades per aquest material i crear nous organismes de seguiment per garantir que el procés d'erradicació es compleixi arreu del país.
0: I l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya apunta la desacceleració del sector a Espanya, segons l'informe Euroconstruct estiu d'enguany. Així tot, les perspectives continuen sent positives. L'habitatge residencial ha estat molt per sobre de la mitjana europea, però es preveu que arribi al seu sostre en els pròxims anys. Sílvia Fernández.
21: El document analitza les perspectives del sector entre el 2024 i el 2028. Apunta que l'estat espanyol continua dominant els mercats dinàmics en matèria de construcció, tot i la perspectiva d'una pèrdua d'impuls progressiva, mentre que Europa sí que entra en una etapa de creixement sostingut. El principal motor és la construcció residencial, que ha crescut en un 33%, a diferència del 18% europeu, seguida de l'enginyeria industrial. Francisco Dieguez, director general d'Alitec, ha parlat sobre el risc que el preu de la vivenda arribi al seu sostre.
22: El dia que arribi al seu sostre, la rentabilitat pel promotor serà més baixa, perquè el que no ha arribat al sostre i continuaran creixent són els costos de producció. Per tant, al final, si el preu de venda no pot absorbir el preu de cost, doncs generarà un problema i una incertesa.
21: El que també ha crescut, tot i el dèficit en algunes especialitzacions, és la massa laboral. Ho ha fet en un 16%, amb 220.000 treballadors nous en els darrers 3 anys. A més, es preveu que l'impacte sigui major amb la regulació de persones migrants. La previsió de creixement de la construcció espanyola serà del 3,2% aquest 2026, del 2,4% al 2027 i de l'1,8% al 2028, mostrant així aquesta lleugera davallada.
0: Controlat l'incendi de l'edifici principal de les instal·lacions del Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA Cressa, els bombers també han estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior. I continuen treballant, això sí, amb 16 dotacions. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
23: Les primeres informacions apunten que el foc s'hauria produït en una zona de matolls a l'exterior de l'immoble. D'aquí hauria saltat a la façana de l'IRTA Cressa abans d'escampar-se a la zona d'oficines. El laboratori també ha quedat afectat principalment pel fum. El personal que hi havia a l'edifici s'ha autoevacuat abans que arribessin els bombers. També ha estat evacuada la facultat de veterinària de la UAB, que és a tocar. No s'ha hagut de lamentar, per sort, cap persona ferida. La principal preocupació dels bombers ha sigut quan les flames han saltat al paller, que han provocat una gran columna de fum que era visible des de diversos llocs del voltant de la universitat. Ara per ara, però, es desconeixen les causes de l'inici de l'incendi. A través d'un comunicat, el Departament d'Agricultura ha confirmat que el laboratori de màxima bioseguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols de seguretat establerts. Tampoc ha quedat afectat cap animal de la zona.
0: I un altre incendi ha obligat a Protecció Civil a enviar una alerta, un esalert, als mòbils de Pallerols, a Talavera i a Ribera d'Ondara per, com dèiem, un foc. S'ha ordenat el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per, com dèiem, incendi forestal en aquesta zona, un incendi, un foc que ha començat pels vols de les 6 de la tarda i pel qual s'han hagut d'activar 24 dotacions terrestres, dos helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i dos avions de vigilància i atac. I també en successos, dos adolescents ferits greus a la Granada, a l'Alt Penedès, en esfondrar-se la teulada d'una nau on s'havien enfilat.
4: Els fets van passar ahir al vespre. El sostre es va esfondrar i els adolescents van precipitar-se d'una altura de 8 metres. Un dels ferits va ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, mentre la segona víctima va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat.
16: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En territori, la Pobla de Segur ja ho té tot a punt per la seva nit més màgica, la tradicional baixada de Falles, una celebració que enguany arriba amb una novetat important a dalt de la muntanya. Ràdio Tremp, Júlia Garcia.
1: Enguany s'estrena un monument de ferro al Faro de Santa Magdalena que farà de pebeter i recuperarà l'encesa tradicional, tal com detalla el president dels Fallaires, Gerard Samsó.
2: Ha estat una estructura de l'altitud de la muntanya i el primer foc serà aquest any, serà el de l'estructura d'ahir dalt. I té una antorxa dels antigues, perquè l'antorxa, que he dit abans, ha anat evolucionant. Ara hem trobat la que ens representa i la que es quedarà. Però abans havien sigut de ferro, havien sigut amb oli, encès a dintre, i és la que hi ha allí, i ficarem un producte per encendre, que des d'allí intentarem encendre totes les falles que deixaran.
1: Una imatge que es podrà trobar aquesta mateixa nit a la Pobla de Segur.
0: En cultura, la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana, La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés, en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil. Són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries, David Navarro.
3: Sau, de Ferran García, és una novel·la sobre la pèrdua i sobre la llar com a refugi que trena dues històries, una Guinea equatorial a principis de segle i una altra durant la construcció del pantà de Sau als anys 60. L'autor s'ha mostrat feliç pel premi a un llibre que va iniciar en un moment complicat de la seva vida.
5: Mirant el cel estrellat una nit, en aquella foscor, vaig sentir com una mena de necessitat d'explorar i d'estar uns anys pensant en aquestes històries, que els personatges voltessin al voltant d'aquestes idees, però tot més d'un dolor, d'una pèrdua, d'una absència. Normalment, de fet, escrit a partir d'aquí.
3: Pel que fa a la resta de categories, el premi Altres Literatures és per A cop de llum, de Rita Bullwinkel, el de literatura infantil i juvenil en català per Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí. La mateixa categoria en Altres Literatures és per El gegant de ferro, de Ted Hughes, quan el premi a l'àlbum il·lustrat el rebrà El racó de pensar, de Peter Van den Heuvel, i el d'assaig, Pensament i altres narratives és per a La passió dels estranys, de Marina Garcés. La gala de lliurament es farà aquest vespre a la sala Paral·lel 62 de Barcelona.
0: I Tortosa acollirà Alberta Bredança, el festival de música de Roberto Olivan, que arriba transformat del conegut Delté Bredança. La nova cita cultural tindrà lloc del 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: El festival Alberta Bredança aterra a Tortosa en una nova etapa transformadora després de dues dècades de Delté Bredança. El director del festival i coreògraf internacional, Roberto Olivan, afronta amb motivació tornar a la seva ciutat natal.
25: Que el projecte Alberta Bredança és bonic, és complex i és mos està portant en un moment clau on hi ha moltíssima motivació per a aquesta nova etapa s'adapte bé als temps que estem vivint actualment i que sempre se veuen reflectits des de la part social a la part cultural.
24: Les formacions professionals tornen a ser un dels elements capdals del festival amb novetats d'estil, amb la incorporació de la fusió de les danses urbanes amb la contemporània. Alguns dels professors, per exemple, han estat ballarins de Madonna.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Pere Romeu renova amb el Barça. L'entrenador continuarà dirigint el campió d'Europa com a mínim fins al 2028. Tot plegat després que aquest curs Romeu hagi assolit tots els títols possibles amb el primer equip femení blaugrana. Champions, Lliga, Copa de la Reina i també Supercopa. En els dos anys que porta al capdavant de l'equip, Romeu ha aixecat 8 de les 9 competicions disputades. Encara a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat la renovació de la portera Maria Valenzuela per una temporada més. L'escoltem.
3: He crecido bastante, el día a día lo he disfrutado muchísimo, he aprendido diariamente tanto con mis compañeras como Adri, que es el entrenador de portero. Es un equipo muy especial por las jugadoras que hay, pero creo que es un grupo muy humano. Ya te digo que todas las personas tienen, o sea, son muy buenas personas, al final todas nos llevamos genial y esa sintonía luego se transmite en el campo.
2: A la Primera Federació, el Sabadell ha penjat el cartell d'entrades exaurides pel partit de divendres de la final del play-off d'ascens a la segona divisió. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Manel Royo i l'Europa s'ha acomiadat de Toni Caravaca, que el curs vinent no continuarà com a escapulat. A la Segona Federació, el Reus ha anunciat el fitxatge de Bruno Calcaño, un davanter uruguaià de només 21 anys que prové del Mallorca B, mentre que el Barça Atlètic ha fet oficial que Giuliano Belletti continuarà dirigint el filial culer, amb qui aquest curs s'ha quedat a les portes de jugar al play-off d'ascens. En bàsquet, Madison Conner, de 23 anys, és nova jugadora de l'Espar Girona per a la pròxima temporada. La basquetbolista, que és nord-americana, juga d'escorta, arriba procedent de l'Estepona, on aquest curs ha anotat gairebé 15 punts per partit. Pere Puig, director esportiu de l'Espar Girona, valora l'arribada de Conner.
4: Avui contents d'anunciar el fitxatge de Madison Conner. Ella és una tiradora, una gran tiradora. Segur que ens farà gaudir moltíssim a Fontejau. Ha fet un tram final de temporada excels des de la línia 3, amb uns percentatges per sobre del 40%, amb molts de triples per partit. A més, és molt complet amb altres facetes del joc. Bé, buscàvem una peça, no fa temps que no tenim un especialista com ella i segur que ens donarà grans alegries.
2: Qui també ha anunciat un fitxatge durant aquest dimecres és el Cadí La Seu, que ha fitxat Lexi Donarski. És una jugadora també nord-americana que prové de la NCAA, la Lliga Universitària dels Estats Units. En handbol, el Barça i el francès Timothée Nguessan han arribat a un acord per renovar el contracte del lateral esquerre fins al 30 de juny del 2029. I qui també ha anunciat una renovació és el Balonmano Granollers. Jepier Mengol allarga el seu vincle amb el club fins al 2029. En ciclisme, la tercera edició de la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya comença a escalfar motors. Mataró ha estat la població on s'ha presentat la competició, que arranca aquest divendres i acabarà diumenge. Rubén Peris és el director general de la Volta Ciclista Catalunya.
5: La Volta Ciclista Catalunya tornarà a centrar les mirades del ciclisme femení internacional. Viurem la tercera edició d'un nou projecte que anem consolidant any darrere any amb una prova per etapes de la categoria UCI 2.1, amb la presència d'alguns dels millors equips del món i amb un prestigi que es va consolidar mica en mica i amb dos guanyadores de les dues primeres edicions, com són Marian Bosch i Demi Bollering.
2: En futbol sala s'acaba d'anunciar que Eric Mendonça deixarà el Barça a final de temporada. El tanca portuguès s'acomiadarà de l'afició blaugrana aquest dijous en un acte que coincidirà amb el segon duel de la final del play-off de Lliga contra el Pozo de Múrcia.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a Pallerols, a Talavera i Ribera d'Ondara per ordenar el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal. Els bombers treballen amb 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i 2 avions de vigilància, així com 150 efectius del cos. És un foc que crema camps de cereal sense segar, el flanc esquerre i la cua, i treballen amb maquinària pesant i extinció en marxa. Es fan descàrregues amb mitjans aeris al flanc dret amb pes, en aquest cas important pel vent que bufa de marinada. I la línia R2 Sud i els trens regionals del Sud circulen amb retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona. Segons ha informat Renfe, l'avís de l'incident s'ha produït cap a 6:45, un quart d'hora més tard, cap a 7:00, s'ha registrat una altra incidència, en aquest cas a la línia R4. Aquesta es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies a l'IR Renfe, que ha tingut lloc

0: 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, el part i postpart en un mateix espai. Les obres d'aquesta zona han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció del naixement amb 11 sales d'atenció. I demà dijous comença el Sonar a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet i la ciutat ja té preparat el corresponent dispositiu de seguretat. Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica se celebren íntegrament a la ciutat i això vol dir que molta gent passarà per aquest recinte firal. A l'edició anterior, el balanç policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.

Anna Malgrat. Anna Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi a la Segarra. Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera als nuclis de Briançó i els Hostalets. Els dos a Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats al mateix municipi de Ribera i de Pallerols, al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense segar. S'ha demanat a la població que tanquin portes i finestres i no circulin. Els bombers han rebut l'avís poc després d'un quart de set de la tarda. A hores d'ara treballen 46 dotacions terrestres, 13 aèries i uns 206 bombers. El foc afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny agrícola, segons les dades dels agents rurals. S'havia dit en un primer moment que s'havia talat la A2, però finalment està circulant entre Jorba i Cervera. I a les portes d'una onada de calor, precisament avui, hem sabut que treballa a detectar 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida del 2025. Aquestes s'han traduït en sancions de prop de 170.000 euros. Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava un temporer que va morir l'agost passat al Carràs del Segrià en plena onada de calor. Per evitar que torni a passar, la Generalitat promou un protocol per evitar els efectes de calor. Escoltem Núria Gilgado, que és la directora general de Relacions Laborals.
2: S'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs, s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, doncs, garantir, doncs, que no patirà una situació

el tornaria a nedar en el Marroc. Ha estat en una publicació a les xarxes socials en assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. I Tortosa acollirà el Vèrtebra Dansa, el festival de música de Robert Olivan, que arriba transformat del conegut del Tebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc el 20 al 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles.

Repassem els titulars del dia. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, ha volgut deixar clar l'entrevista política d'aquest dimecres que la transició cap al nou model de recollida selectiva que inclou el sistema porta a porta no és una elecció voluntària de l'Ajuntament, sinó una mesura imposada per la normativa europea. Detingut a Malgrat un home per intentar pagar amb targetes de crèdit robades. L'Associació de Veïns de Can Palomeres recupera l'activitat i reinaugura el local per la Revetlla de Sant Joan.

0: Yeah. Nicky Jam, Ozuna, Post Malone, Spanish remix.
1: Trap style.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Talavera, a la Segarra. Segons els bombers, continua actiu, però les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Dos terços del flanc dret i del flanc esquerre estan estabilitzats. Protecció Civil ha confinat els nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del municipi de Ribera i de Pallerols al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense a segar d'unes 30 hectàrees segons els agents rurals en dades provisionals. Els bombers han rebut l'avís poc després d'un quart de set. Hores d'ara hi treballen 60 dotacions terrestres, 12 aèries i uns 213 bombers. I recordem que aquesta tarda hi ha hagut un altre incendi que ha afectat les instal·lacions al Centre de Recerca IRTA Cresa de la Universitat Autònoma a Cerdanyola. El personal que havia a l'edifici s'ha autoevacuat i també la Facultat de Veterinària, que és a tocar. La preocupació dels bombers han estat les flames que han saltat al paller i han provocat una gran columna de fum. Es desconeixen les causes, tot i que el Departament d'Agricultura i l'IRTA han confirmat que el laboratori de màxima seguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions fins a 100.000 euros si no es retira. Escoltem l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà.
2: Només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
1: I la Comissió d'Igualtat ha aprovat el dictamen de la proposició de llei orgànica impulsada pel PSOE per modificar el Codi Penal i tipificar com a delicte les denominades teràpies de conversió. L'objectiu és sancionar

Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, ha volgut deixar clar a l'entrevista política d'aquest dimecres que la transició cap al nou model de recollida selectiva que inclou el sistema porta a porta no és una elecció voluntària de l'Ajuntament, sinó una mesura imposada per la normativa europea. Detingut a Malgrat un home per intentar pagar amb targetes de crèdit robades. L'Associació de Veïns de Can Palomeres recupera l'activitat i reinaugura el local per la Revetlla de Sant Joan.

0: Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, ha volgut deixar clar a l'entrevista política d'aquest dimecres que la transició cap al nou model de recollida selectiva que inclou el sistema porta a porta no és una elecció voluntària de l'Ajuntament, sinó una mesura imposada per la normativa europea. Escoltem l'entrevista.
1: Dimecres d'entrevista política, en aquesta ocasió tenim a Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou. Benvingut.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. És l'última entrevista d'aquesta temporada de Malgrat ens mou i hem de parlar de recollida selectiva. Des de Malgrat ens mou, com ho veuen?
2: Bé, aquesta és una mesura imposada per la normativa europea i, per tant, jo el que no entraré és a defensar una mesura que no hem pres la decisió com a tal en el nostre país, en el que ens obliga a reciclar un percentatge en el que Catalunya doncs, no estàvem reciclant i en el seu defecte Malgrat de Mar tampoc. Per tant, el resum, una mesura que hem de

0: que no tothom la tindrà igual. Crec que l'Ajuntament també ha d'explicar en breu doncs, quines són cada una de les fórmules i què toca a cada domicili. No ho faré jo en aquesta entrevista, no se m'està convidant com a govern, sinó com a grup polític, i per tant no és l'espai, però s'ha d'explicar. Els canvis de model s'han d'explicar, que no seran fàcils d'aplicar, evidentment, i que, com dic, no estem d'acord amb la imposició que s'ha fet amb una data determinada, perquè també fa que no puguem treballar de forma conjunta. Jo sóc veí de Malgrat de Mar, a mi em tocarà anar a tirar les escombraries. Aquest és un tema que a dia doncs, també costa actualment. Tampoc estic d'acord amb com ho haig de fer. Tinc els contenidors molt lluny de casa meva i, per tant, tampoc facilita aquesta recollida, com tampoc l'incivisme que hi ha a nivell general.
1: Europa ens obliga a reciclar, però no determina, com diu, el model.
0: Com ja he dit, la imposició per part d'Europa no hi estem d'acord, no ens agrada. Malgrat ens mou, duiem un model al programa electoral, que era la recollida porta a porta, precisament. Això vol dir que és el millor model. Com deia abans, crec que és un model que s'haurà d'anar revisant en funció d'allò que ens anem trobant. El millor model no hi és en el sistema de recollida d'escombraries i, per tant, si em fa posicionar, no li puc dir que sigui el millor model. El que li dic és que ens han obligat a prendre unes mesures en les que no hi estem d'acord amb les temporalitats i els mecanismes, perquè Europa sancionarà aquells municipis que no estiguin arribant al percentatge de recollida i, per tant, la Junta, quan diu sancionar els municipis, vol dir sancionar la ciutadania. I com no som capaços d'augmentar aquest percentatge de reciclatge, doncs no ens queda un altre que canviar el model. Però el model s'haurà de revisar i haurem de treballar en aquesta línia, com en tantes altres coses. De fet, de ben segur que ara acabem el curs polític i engegarem un nou curs polític a partir de setembre, es diran moltes coses, s'explicaran moltes coses, de fet ja comença la rumorologia, les falsetats ja en van arribant, com per exemple s'ha arribat a dir que nosaltres ens presentarem conjuntament amb el Partit Socialista. No és així, malgrat ens mou, ens presentarem en solitari, com vam fer les últimes eleccions. Som un partit que no responem a cap partit superior, ens dediquem i es prenen les decisions des de clau municipal, des de Malgrat ens mou, i el nostre objectiu és Malgrat, Malgrat i més Malgrat. I tot allò que vingui de fora, com aquest cas, doncs haurem d'aplicar les mesures, perquè el que sí que no podem fer és mirar cap a una altra banda amb les decisions que ens venen imposades des d'Europa. Un altre exemple, el Plater, que és un document, el Pla Estratègic d'Energies Renovables, que Catalunya ha de caminar cap a augmentar les millores en energies renovables perquè hem de tenir un país més sostenible. Evidentment, si és el nostre objectiu, sempre ho havíem dit, però en el cas de Malgrat implica una pèrdua d'un espai amb un valor tan important com és el de les mines de Camperols. Doncs Malgrat s'ha de oposar i fer al·legacions, que és el que estem treballant ara, en aquest Plater, en aquest document, que si no vigilem, doncs des de Catalunya i des d'Europa es poden carregar un espai tan estratègic com és l'espai de les mines de Camperols, que tots coneixem, que té un valor històric, però també un valor en xarxa Natura 2000, més la comunitat o la colònia de ratpenats que hi conviuen.
1: Tornant al sistema de recollida selectiva i per tancar ja, el que si és evident és que hi ha falta de rebre doncs, la informació pertinent. Sí que hi ha hagut molts malgratencs i malgratenques que ja s'han pronunciat al respecte, també ho han fet associacions de veïns, i pràcticament totes les opinions que han transcendit són en contra d'aquest sistema.
0: Com deia abans, s'ha de comunicar i s'ha de treballar conjuntament amb tothom, i per tant aquest model que es va aprovar al plenari per la majoria del consistori, perquè no hi va haver oposició, requereix d'un acompanyament, d'una comunicació i d'una participació que haurem de fer tots i totes plegats, i per tant tot allò que es treballi amb la ciutadania ha de poder ser revisable, i aquest model haurà d'anar diguem, ha de ser un model viu que permeti treballar amb tothom, siguin ben fetes o que no acabin de funcionar, doncs s'hauran de treballar, i en aquí doncs, sí que hem de donar una oportunitat a que comenci a treballar aquest nou model, perquè avui per avui no està implantat. i per tant tampoc podem posar la vena abans de tenir la ferida.
1: Ara sí, canviem de tema, però recupero una frase que ens deia, diu que Malgrat ens mou no es presentarà a les eleccions amb el PSC.
0: Evidentment que no, Malgrat ens mou es presenta en solitari. Com deia, som un grup independent que no està supedit

0: Unitat a partits polítics que tenen directrius doncs, des de dalt, des de Barcelona ni des de Madrid, sinó que les decisions es prenen única i exclusivament des de Malgrat de Mar. Ningú ens vindrà a dir què hem de dir, com ho hem de dir o amb qui hem de treballar o governar. Les decisions són única i exclusivament de Malgrat ens mou, evidentment sempre doncs, avalat per als seus militants o pels seus afiliats i per el suport a la ciutadania.
1: Però sí, podria pactar amb el PSC.
0: Sempre.
1: Hi ha alguna línia vermella?
0: Jo crec, home, hi ha algunes línies vermelles en extrema dreta o extrema esquerra en el que sempre ho hem dit que Malgrat ens mou doncs, no es podria entendre. Sempre el nostre posicionament ha estat que el nostre eix programàtic de Malgrat ens mou s'entengués amb els eixos programàtics d'altres partits, que sempre i quan hi hagués una entesa en aquest sentit, perquè al final recordem que els nostres veïns i veïnes ens voten perquè portem uns projectes, uns programes electorals que són la nostra bíblia a l'hora de governar i que ens diuen què és el que volen per Malgrat de Mar. I per tant, si amb això ens entenem i la ciutadania ens obliga a entendre'ns, aquest mandat, la ciutadania va obligar a que la majoria del consistori doncs, s'hagués d'entendre perquè va repartir el vot i ara doncs, estem gaudint d'allò que la ciutadania va escollir el 2023. Per tant, a partir del 2027 doncs, veurem quina és l'elecció que han fet els malgratencs i malgratenques en aquesta línia i voldrem doncs, treballar per poder assolir aquells objectius que ens hagin marcat.
1: Malgrat ens mou, reeditaria, per tant, per exemple, el govern actual?
0: Jo crec que és molt difícil parlar de què farem el 2027. És evident que el govern actual com a tal Malgrat ens mou no va prendre la decisió del govern actual. Malgrat ens mou va fer un acord de governabilitat i un acord d'investidura a l'alcaldia en aquell moment a Sonia Vinyoles, PSC, amb qui el té signat, però no té res signat amb l'altre grup, en aquest cas doncs, de Junts per Malgrat i de Junts de Puigdemont. Nosaltres no tenim cap acord amb aquests dos partits. Qui va signar aquest acord és l'alcaldia, que sí que va signar doncs, amb Carme Ponsa com a cap de llista de Junts per Malgrat i de Junts per Puigdemont.
1: Malgrat ens mou, en què treballeu ara?
0: Doncs estem treballant en l'elaboració de l'equip, tot i que nosaltres tenim doncs, un equip, quan dic l'equip, perdó, vull dir la llista, l'elaboració de la llista amb un equip doncs, que és molt nombrós, amb un grup, amb una agrupació local que també doncs, és molt nombrosa a nivell d'afiliats, que treballem també ja doncs, el programa que, si recordaran, ja ens vam presentar el 2019 a Malgrat ens mou amb uns eixos programàtics que assolien el 2030 i que molts d'ells doncs, encara són vigents i que en alguna entrevista que després doncs, va desaparèixer d'aquesta emissora ja apuntàvem tres eixos programàtics interessants que per nosaltres són importants, que és l'habitatge, la sostenibilitat i la seguretat, i evidentment doncs, n'hi hauran més perquè no són només aquests tres els que treballarem, perquè Malgrat doncs, necessita fer front a projectes que impulsin Malgrat a nivell de turisme, a nivell d'economia, a nivell de, com deia, de sostenibilitat, però també doncs, treballar conjuntament l'orgull de municipi que Malgrat de Mar doncs, té molt de potencial i ens l'hem de creure.
1: Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, per ser bé amb nosaltres.
0: Moltes gràcies i ens tornem a veure al setembre.
2: Més notícies. La policia local de Malgrat ha detingut un home acusat d'intentar utilitzar diverses targetes bancàries robades per pagar en un establiment de restauració del passeig marítim. Els fets van sortir a la llum després que un treballador del restaurant alertés als agents que un client havia intentat abonar una consumició d'uns 40 euros amb diferents targetes de crèdit sense aconseguir-ho. Segons les mateixes fonts, l'home va abandonar l'establiment sense pagar i va fugir del lloc. Gràcies a la descripció feta pel treballador, la policia local va poder localitzar el sospitós a la zona del centre comercial Sant Roc. Durant l'escorcó i els agents li van intervenir dues targetes bancàries que no estaven al seu nom, una d'una dona i una altra d'un home, així com dues targetes de prepagament i diversos comprovants d'intents de pagament en altres establiments. Posteriorment, la policia va comprovar que una de les targetes localitzades corresponia a una dona que havia denunciat el robatori fa poc. L'home va quedar de detingut com a presumpte autor dels fets. L'Associació de Veïns de Can Palomeres torna a funcionar després d'anys d'inactivitat. La nova junta de l'entitat ha organitzat una festa per la Revetlla de Sant Joan que servirà alhora per reinaugurar el local social i presentar aquest nou projecte als veïns del barri. L'associació havia deixat la seva activitat després d'algunes baixes de l'antiga junta i la mort també de la seva presidenta. Ara, un grup de veïns ha decidit reprendre l'associació amb l'objectiu de revitalitzar el barri. Els vocals de la junta, Rocío Almecija, Jordi Ruiz i Luz Madueño, expliquen a una Malgrat que afronten aquesta etapa amb moltes ganes de treballar i de convertir l'associació en un espai de trobada per als veïns. Escoltem l'entrevista. Bé, avui parlem d'una entitat que torna en actiu a Malgrat després d'un temps. Concretament es tracta de l'Associació de Veïns de Can Palomeres. Parlem amb Rocío Almecija, amb Jordi Ruiz i Luz Madueño, tots tres vocals de l'associació. Benvinguts aquí a una Malgrat.
3: Moltes gràcies.
4: Hola, gràcies.
2: Bé, en primer lloc, fem una mica de background. Sabem que l'associació va estar aquí a Malgrat un temps funcionant, però que de la nit al dia va deixar de funcionar i ara us heu tornat a reactivar. Explica'ns una mica el procés.
4: Sí, bueno, vam deixar de funcionar una mica perquè la junta que hi havia, bueno, es van anar fent grans, no tenien gaires recursos i ajudes, i van anar morint, doncs, persones de la junta. Uh-huh. I bueno, després la presidenta va faltar i llavors la junta es va deixar. Ara hem tornat perquè ens agradaria de nou tornar a donar-li vida al nostre barri, que es poguessin fer activitats, que fos un barri unit, i bueno, hem creat una nova junta amb persones que ja havien estat a l'anterior i altres que ens hem incorporat noves.
2: Bueno, de fet, no sé si ho podem comentar, però en el teu cas també t'afecta personalment, no?
4: Per... Sí, sí, sí, era la meva mare, la presidenta, mm. I bueno, vam passar una època, doncs, al final tots érem una família, ho vam passar bastant malament, però bueno, hem sortit cap endavant i amb moltes ganes de tornar a fer barri.
2: Val, on esteu ubicats exactament, al local, on el teniu?
3: Estem ubicats al carrer Enric Borràs, d'acord, uh-huh. davant de la placeta, uh-huh. allà a Malgrat, i aquí a Malgrat, perdona, i hi ha un cartell que posa Associació Can Palomeres, vull dir que és senzill trobar-ho, vale. No hi ha cap problema en trobar-ho, vull dir que tothom que vingui o vulgui venir, posant Google Maps, doncs segur que ho trobarà.
2: Vale. Heu portat a terme una renovació, tant d'equip organitzatiu, també del local, també l'heu posat una mica al dia, entenc. Dins d'això, quins són els reptes que teniu aquest any?
3: Bueno, doncs hi ha molts reptes, no? I això ens agrada perquè, com t'he dit abans, doncs som una associació, com ha dit la meva companya Rocío, no? Que nova, amb cares noves, no? Amb ganes de treballar, que això és el més important, i amb ganes de fer barri, i hi ha molta feina per fer, evidentment, hi ha moltes coses que organitzar, perquè el que teníem abans, doncs hi ha un local en el qual doncs, s'ha de renovar, s'ha de netejar, s'ha de fer obra, mm. petita obra parlo, no una obra gran, sinó petita obra, em refereixo a organitzacions, petites reparacions, neveres, etc. No? I organització, com t'he dit abans, posar les cadires i les taules d'una nau passaràs a l'altra, hi ha que pintar també el terra, hi ha que fer una miqueta de neteja també, no? I tot això doncs comporta feina, evidentment, que ho fem els integrants de l'associació, clar.
2: I us heu plantejat també algun objectiu de dir, doncs mira, voldríem arribar a formar part de l'associació, que s'apuntin X persones, o algun repte, algun objectiu fixat de cara a finals d'any?
4: Sí, és clar, o sigui, estem oberts a que tothom qui vulgui pugui participar, aportar idees, estar amb nosaltres al final, no? Uh-huh. Per poder doncs, treure cap endavant, com deia el meu company, aquesta nova junta, aquests projectes que tenim per un futur, i bueno, és que comencem de zero, o sigui, uh-huh. al final és tot un repte.
2: Tot un repte i tota una feina. Començar de zero una associació amb tanta història no és fàcil.
3: Molt, i sobretot el que volem és també ser part del barri, com ha dit molt bé Rocío abans, que la gent que tingui problemes, que la gent que tingui qualsevol tipus de dubte, de ganes de participar, ganes de treballar, ganes de posar-s'hi, ganes de sumar, no? Aquesta serà la paraula, sumar, doncs que pugui venir a l'associació, que de ben segur que s'ho passarà bé, que som gent molt maca tots, no?
5: Sí, tant.
3: I de ben segur que s'ho passarà molt bé.
2: Val, la primera activitat que feu, així com d'estrena, no? És la Revetlla de Sant Joan.
5: Sí.
2: Que aprofitareu per reinaugurar el local, no?
5: Sí.
2: I també doncs, fareu unes diferents activitats. Ens ho podeu una mica explicar, a veure què fareu?
5: Sí, la primera activitat que farem serà per nens. Nosaltres creiem que el barri ha canviat, que hi ha ara molta canalla i que era importantíssim doncs, uh-huh. fer coses pels nens. Llavors farem una mica de jocs d'inflables i coses d'aquestes, posarem música, tindrem també un petit pícnic perquè es pugui berenar i farem tota una estona fins que arribi al moment que ja estarem els veïns per fer la revetlla. Uh-huh. Llavors després ja farem un sopar, que serà com un amic, com un sopar de germanor, que aquí diem un sopar de germanor, i després ja farem el que és la revetlla en si, el ball i tot això.
2: Sí, ho tinc aquí davant, el cartellet, tindreu un castell inflable de Disney, correcte, uh-huh. També exposició de fotografies i un pica-pica.
5: Sí.
2: Molt bé. Dit això, també suposo que estareu ja pensant en el planning, no?, d'activitats que fareu a la resta d'any. Algunes idees que tingueu pel cap, alguna cosa que ens pugueu avançar?
4: Sí, bueno, la nostra idea és, com hem fet altres anys anteriorment, no? Uh-huh. Poder fer tots els festius, és a dir, si podem fer la castanyada, els Reis, i com sempre hem fet, doncs les nostres festes. Tot i que, com t'hem dit, comencem de zero, és una mica més complicat, uh-huh. Almenys en aquest any, per l'any que ve sí que ho tenim pensat, però, bueno, tot a mica en mica.
2: Uh-huh. Per la previsió de la revetlla, hi haurà també música, actuacions a destacar?
3: Correcte, sí, hi haurà música, com tu has dit. Aquesta revetlla, que crec que no ho hem dit i aprofito per dir-ho, és en col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat.
2: Val.
3: Vull dir que estem supervisats, estem recolzats, no surti la paraula, per l'Ajuntament de Malgrat. Per tant, és una cosa conjunt. I correcte, hi haurà música, que això ens ho cedirà l'Ajuntament. L'Ajuntament també ens cedirà, o millor dit, ens regalarà coca i cava, que aprofitem per donar les gràcies des d'aquí a l'Ajuntament de Malgrat de Mar per la seva tensada de mà. Uh-huh. I hi haurà, bueno, doncs això, cadires, taules, i aprofitem per comentar, no sé si això ho puc fer des d'aquí, però tothom que es vulgui apuntar al sopar, ens agradaria que es registrés a un telèfon, que ara, si em permets, el puc donar.
2: És sí. Cosa vostra, dades personals, vale. Si les voleu
3: no sé
2: compartir, podeu.
3: Si
4: deixem el telèfon, ja que, bueno, com hem dit, serà una tarda plena d'activitats més que res per nens, però per la nit, al ser doncs, un sopar entre veïns i tal, per tindre tot preparat, que no ens quedem a mitges, ens agradaria doncs, això, que tot el món que vulgui vindre, no? Doncs que reservés quantes persones serien per tindre una mica més organitzat.
2: Val, està enfocat a veïns, però
3: exacte.
2: Si algú
4: sí,
2: que
4: exacte.
2: No sigui del barri es vol apuntar, també ho pot fer.
4: Tothom és convidat i nosaltres ens alegrem molt.
3: De fet, el cartell, si no vaig errat, i confirma-m'ho si pots, està al telèfon on s'ha de registrar un per donar, doncs això, no?
2: Jo no el veig aquí.
4: Reserva, no? Doncs millor...
3: És que
4: tenim dos cartells, el de l'Ajuntament i el nostre.
2: Sí.
4: Potser és que has de mirar...
2: Vosaltres mateixos, si voleu
4: dir
2: l'antena... Si voleu dir l'antena al telèfon, el podeu dir.
3: Doncs deixem, va, és el 673-09-6566, repeteixo, 673-09-6566. Ens envia un WhatsApp en aquest telèfon per confirmar quanta gent sereu i així, doncs, que hi hagi cabuda per tothom.
2: Val. Canviem ara de qüestió. Hem parlat en diferents associacions veïnals i, bé, ens comenten també, bueno, els diferents problemes que tenen o millores possibles del barri, i home, ja que esteu, no?, aquí amb nosaltres, doncs també estaria bé. Què ha de millorar a Can Palomeres? Què creieu que des del barri s'hauria de treballar millor o aspectes que s'hagin d'arreglar?
3: Bueno, doncs hi ha moltes coses a fer, evidentment, no?, com tots els barris o com tots els pobles, no?, d'aquí de Catalunya, evidentment, es tracta d'això, de treballar doncs, per millorar.
2: Uh-huh.
3: I una de les coses que s'ha de fer, sobretot crec que és el tema de les recollides, no?, d'escombraries,
2: uh-huh.
3: crec que és un punt una miqueta conflictiu, no?, per dir-ho d'alguna manera, en el poble. Des del nostre referèndum, de campanya, d'informació, i crec que s'hauria de fer una proposta al ciutadà, no?, al que viu aquí en el poble, una espècie de sol·licitud de dir, bueno, escolta, vols que fem aquest tipus de recollida? Mm-hmm. Un referèndum, no? Que es diria una votació, i escolta'm, si la gent surt una majoria, doncs per què no?
6: Sí, creieu que abans de decidir que l'Ajuntament decidís aplicar aquest model, s'hauria d'haver fet una consulta ciutadana?
4: Jo penso que sí, perquè és un tema al final que ens afecta a tots. Mm-hmm. O sigui, tots vivim en el poble, no? A tots ens agrada que ens preguntin, que comptin amb la nostra opinió, perquè al final, si un no està a gust on viu, què hi fem? Mm-hmm.
6: Val, i el porta a porta, clar, el referèndum és una cosa, però el porta a porta us agrada? No us agrada? Us convenç?
5: No, a mi no em convenç, la veritat. Jo crec que ja es va provar que malgrat i que no va sortir bé. I no veig la manera de que surti bé ara, la veritat.
6: Mm. Vale, vosaltres dos tampoc, no ho veieu clar.
4: Bueno, clar, clar, no, però a veure, si es fes, hauria de ser, bueno, una feina important, no? Perquè, clar, no podem deixar les brosses a la nostra porta tot el dia. Hi ha animals, bueno, jo hi trobo bastants problemes.
6: D'acord, i en el teu cas?
3: No, doncs això, simplement això, jo penso que s'hauria de fer una consulta ciutadana i que tothom doncs pogués dir la seva i ja està, no hi ha més.
6: Val, doncs fins aquí l'entrevista. Rocío Almecija, Jordi Ruiz i Luz Madueño, vocals de l'Associació de Veïns de Can Palomeres, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
5: Esteu convidats.
2: I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Pineda. L'escurçó pirinenc ha trobat a la zona de la Vall de la Tordera i una petita àrea de la Riera de Pineda un refugi excepcional que desafia la seva distribució geogràfica habitual. Segons ha explicat Santi Poc, membre de l'entitat ecologista Natmon, en una entrevista aquest ha explicat aquest reptil que s'ha localitzat a només 50 metres sobre el nivell, la cota més baixa documentada de tota la península ibèrica per a una espècie que habitualment habita en zones de muntanya, preferentment a partir dels 1.400 metres d'altitud. I la renda familiar bruta disponible al Maresme, en dades del 2023, ha experimentat un creixement notable respecte a l'any anterior, amb un increment d'uns 1.500 euros per habitant, cosa que situa la mitjana de la comarca en prop dels 21.000 euros. Aquesta xifra, que representa un augment del 8,1% respecte a l'exercici anterior, col·loca el Maresme lleugerament per sobre de la mitjana catalana. En aquest context, Palafolls, per exemple, es posiciona en una franja intermèdia baixa amb una renda bruta per habitant que se situa en els 17.700 euros, lluny de les xifres més elevades del sud de la comarca, però per sobre dels municipis com Tordera, Calella o Pineda. Són 600 euros més que a l'any 2022. I en clau nacional destaquem que els treballadors catalans van cobrar 2.641 euros al mes de mitjana el primer trimestre de 2026, un 5,7% més respecte al mateix període de l'any passat, la qual cosa suposa un creixement més ràpid que el 4,9% interanual registrat en el conjunt de l'estat espanyol. Segons dades actualitzades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística, el cost salarial dels catalans entre gener i març d'aquest any ha sigut el més alt per un primer trimestre en la sèrie històrica. En nombre d'hores pagades per treballador, l'estadística marca 152 hores mensuals a Catalunya, el nivell més alt per a un primer trimestre des del 2011. I també destaquem que la factura elèctrica de la llar s'ha abaratit en 10 euros mensuals a l'estat espanyol els últims 5 anys per desplegament d'energies renovables d'entre 2021 i 2026, segons mostra un informe del grup d'experts independent Enver. La influència del gas en la fixació de preus de l'electricitat ha caigut el 9% de les hores del 2026 a l'estat espanyol en comparació al 52% de les hores que representava fa 5 anys. Aquesta reducció de la dependència del gas en la producció elèctrica estatal s'explica principalment pel creixement de la generació eòlica i solar, que va augmentar un 37% entre 2021 i 2025.

0: I moment d'escoltar la situació meteorològica amb el nostre company Lluís Mibérez. Bon dia.
1: Bon dia. Aquest dimecres, una altra vegada, el mercuri té ganes de dilatar-se i va pujant ràpidament. En aquests moments ja tenim molts valors per sobre dels 30 graus, sobretot al prelitoral, a l'interior gironí i a les comarques de Lleida. I, de fet, allà, cap a les Terres de Ponent, arribarem ja aquesta tarda fins als 36, 37, 38 graus. Això a l'ombra. Per tant, estarem parlant d'una canícula al 100%. Arran de mar, un palet més d'humitat que ahir, per tant, també més xafogor, però en general amb vent feble, amb molt bona mar, i per tant, qui pugui, doncs es trobarà amb una tarda de platja al 100%. Pel que fa al Pirineu, sí que apareixeran alguns nuvolots, que de fet s'estan inflant a hores d'ara, i tornaran a deixar alguna tamborinada, però més local que ahir, sobretot avui a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Pel que fa al dijous, la mateixa calor que avui, alguns núvols costaners al matí, i a la tarda alguna gotellada de calor entrant per la costa, amb quatre gotes de fang. Estem pendents a la xarxa.
0: Bé, i continuem repassant l'agenda d'actes. Concretament destaquem que aquesta tarda una Malgrat organitza una taula rodona intergeneracional entre joves i persones grans per dialogar i compartir reflexions. Serà a 5:45 de la tarda al Centre Cultural. I també avancem que dissabte les sessions de ioga per la salut ofereixen una sessió, no?, dedicada a la menopausa. La classe començarà a les 10 del matí a l'Arxiu Municipal i s'allargarà fins a 12:45 del migdia. I de cara a diumenge avancem que l'agrupació sardanista magratenca La Barretina organitza diumenge la Diada Universal de la Sardana de 8:15 a 10:15 del vespre al Parc de Can Campassol amb la Copla Principal de Banyoles.

Repassem els titulars del dia. Jofre Serret, portaveu de Malgrat ens mou, ha volgut deixar clar l'entrevista política d'aquest dimecres que la transició cap al nou model de recollida selectiva, que inclou el sistema porta a porta, no és una elecció voluntària de l'Ajuntament, sinó una mesura imposada per la normativa europea. Detingut a Malgrat un home per intentar pagar amb targetes de crèdit robades. L'Associació de Veïns de Can Palomeres recupera l'activitat i reinaugura el local per la Revetlla de Sant Joan.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.